Portar té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Nostalgia Airlines souvenir.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Brown is dead.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: La noche me confunde.

La noche me confunde. Get ready, baby.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8. És dijous 15 d'octubre i el Consell de la Joventut de les Balears sosté que només el 8% dels joves d'entre 16 i 29 anys s'havien pogut emancipar l'any passat. És el percentatge més baix d'Espanya i el més baix registrat mai a les Balears. El 2024 aquesta taxa era del 16%, el doble. Els elevats preus de l'habitatge fan impossible per a moltes persones formar un projecte de vida independent al dels seus pares. El president del Consell de la Joventut, Pau Emili Muñoz, reclama solucions a tots els polítics independentment del partit.
2: És un percentatge tan petit de gent jove emancipada, que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això, se volen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills.
1: Però si parlant de preus elevats hem d'anar més enllà de l'habitatge, la inflació es dispara a les illes per l'encariment del combustible i ja supera el 5% interanual. Cristina Boussà, bon dia.
3: Bon dia. Viure a les Balears és un 5,1% més que fa un any, segons l'IPC. Els agents econòmics i socials reclamen al govern una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes que compensin els costos de la insularitat. Avui continuen les reunions del vicepresident Antoni Costa amb representants dels diferents sectors econòmics.
1: I des de Brussel·les, la presidenta Marga Proens ha reclamat que es flexibilitzin les regles perquè les empreses d'aquí puguin cobrar més ajudes per compensar la insularitat.
3: L'objectiu, diu, és poder competir en igualtat de condicions en les de la península.
4: I per això, evidentment, quan parlam d'increment dels preus dels hidrocarburs, quan parlam dels preus del cost d'importació de matèries primeres o d'exportació d'aquests béns a comercialitzar, les nostres empreses surten amb un desavantatge molt important.
1: D'aquí uns minuts connectarem en directe amb l'enviada especial d'IB3 Ràdio a Brussel·les. I també vos explicam una notícia de darrera hora, i és que dues persones han resultat ferides greus aquesta matinada en un accident de trànsit a la carretera de Llucmajor.
3: Les han traslladat a Son Espases i Son Llàtzer, són un home i una dona, i en l'accident s'hi ha vist implicat un vehicle que circulava a gran velocitat.
1: L'Associació Balear d'Activitats Turístiques Abactur celebra avui els 25 anys.
3: En parlarem amb el president de la patronal, Rafael Durant, sobre com ha canviat l'oferta en aquest darrer quart de segle i de com veuen el futur.
1: I l'Ajuntament de Palma ho té ja tot preparat per acollir avui els primers usuaris del Centre Esportiu Municipal i Piscina de Saigua Dolça.
3: A les 4:30 de l'hora baixa obriran les instal·lacions i també els aparcaments. Es començarà amb un horari reduït de 4:30 de l'hora baixa a 9:30 del vespre i demà ja s'hi podrà estacionar.
1: I a la crònica internacional avui destacam el nou episodi de tensió entre els Estats Units i Ucraïna.
3: El president Volodymyr Zelensky diu que sentir-se traït pel seu homòleg nord-americà Donald Trump.
5: Really, yes. Really, between us.
3: Tot perquè Washington ha imposat restriccions a Starlink, que és el sistema de connexió per satèl·lit d'Elon Musk i essencial per a les comunicacions militars ucraïneses. El govern de Kiev sospita que està relacionat amb la situació política i amb les advertències que ha fet la Casa Blanca Ucraïna si aquests no posen fi als atacs contra objectius energètics russos.
1: I en els esports, el Mallorca ja prepara el partit de dissabte contra l'Eibar i ho fa amb absències. Miqui Tous, bon dia.
6: Bon dia. La més destacada és la de Pablo Torre. El migcampista està malalt i ahir no es va entrenar. Torre es dubta per visitar l'estadi d'Ipurua. Al marge del grup fa feina Sumaoro. El defensa arrossega problemes musculars i també és incerta la seva presència contra l'Eibar. I a la Champions, el Madrid i el Betis completaren el pla de victòries espanyoles aquesta jornada. Els blancs, que perdien per 3-1 al minut 82, acabaren guanyant per 3-4 al camp de la Roma, i el Betis...
7: Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Hem arribat a les 9, ara repassam els principals titulars d'aquest matí de dijous. D'aquí mitja hora reprenen les reunions entre el govern i els representants dels sectors econòmics. Avui el vicepresident Antoni Costa es troba amb organitzacions agràries per analitzar la situació.
1: Això en un moment en què la inflació s'ha disparat a les Illes, sobretot per l'encariment del combustible i ja supera el 5% interanual. Davant d'aquest escenari, els agents socioeconòmics que es varen reunir ahir amb Costa demanaren a l'executiu una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes que compensin els costos de la insularitat.
0: I avui matí hem conegut una novetat, i és que la compra d'habitatge per part dels estrangers a les Balears ha caigut un 15% el primer semestre de l'any. Són dades del Consell General del Notariat i segueix la tendència descendent de la resta de l'Estat.
1: De fet, en el conjunt d'Espanya s'ha reduït un 13%, que és la major caiguda des del 2020, i de gener a juny s'han produït més de 62.000 operacions. Els de nacionalitat estatunidenca són els que compren més car, en canvi, els que compren els habitatges més barats són els de nacionalitat marroquina.
0: I dues persones, un home i una dona, han resultat ferits greus en un accident de trànsit a la carretera de Llucmajor aquesta matinada.
1: El sinistre s'ha registrat passades les 4 de la matinada a la carretera MA-19 a l'altura del quilòmetre 27. Segons els serveis d'emergència, l'accident ha implicat un vehicle que circulava a gran velocitat i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues ambulàncies de suport vital avançat i una de suport vital bàsic.
0: La digitalització i els viatges autoorganitzats han canviat el perfil dels usuaris de les activitats turístiques a les Balears. Així ho ha explicat a l'informatiu matí Rafael Duran, director de l'Associació Balear, que aglutina el 90% d'aquests serveis, just quan celebren 25 anys de la seva creació.
1: Duran ha repassat l'evolució del sector i ara mateix ja és més de la meitat dels teus clients que compren ells mateixos les entrades, quan fa només dues dècades depenien gairebé de manera exclusiva dels majoristes de viatges. Un reflex, explica el president d'Avactur, del canvi que ha experimentat el turisme en general a les Illes, a causa sobretot del boom tecnològic, i que ara assegura es reforçarà amb la intel·ligència artificial.
2: Avui en dia tot ha canviat. La gent majoritàriament organitza les seves vacacions pues, des de casa seva, se pot digitalment treure les entrades, se pot programar quin tipus d'activitat se fa i programar també quin és el recorregut que un visitant pot fer durant les seves vacances. Jo crec que aquest és el canvi essencial.
0: Avui reobre el centre esportiu i piscina municipal de Saigua Dolça de Palma, després de dècades tancada. Rebrà els primers usuaris a partir de les 4:30 de l'hora baixa, però no s'hi pot estacionar fins demà.
1: Varen tancar els anys 70 i les obres començaren el 2022. El projecte ha acumulat retards i sobrecostos des de llavors, i ara, 4 anys després, i al límit d'haver de pagar una indemnització milionària, podrà tornar a obrir les portes. Ho fa, això sí, per fases. És la regidora Mercedes Celeste.
3: En el momento en que esté abierto la zona deportiva, podrá utilizarse el aparcamiento para las personas que acudan e incluso los mismos trabajadores. Pero simultáneamente a esta apertura, digamos, provisional para dar cobertura a los abonados, se va a hacer la cesión al ESMA para que también se haga otro tipo de uso.
0: A la crònica internacional aquesta matinada li han demanat al president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, si se sent traït pels Estats Units. Aquesta ha estat la resposta.
4: Really, yes. Really, between us.
0: Diu que sí, perquè Washington ha imposat restriccions a Starlink, que és el sistema de connexió per satèl·lit d'Elon Musk, que és essencial per les comunicacions militars ucraïneses. Així arribam a les 9:04. Ara comença aquí a IB3 Ràdio el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dijous.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: estar. Radio Ordaz. Radio Ordaz. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a Valdros mitjançant aquestes zones de Ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, hola, amics. Com estàu? Molt bon dia. Benvingut novament aquí en el dissabtes a la ràdio, a Ràdio Artà. Dia 10 d'octubre de 2026, programa monogràfic dedicat a les coses secretes o amagades. Ha canviat el temps, fa una miqueta més de fresqueta, ja no és el que han tingut i patit tant de mesos. La temàtica d'avui, tenc que dir que resulta o vos ha resultat una mica complicada o difícil, i la veritat és que hi ha moltíssimes cançons, lo que no són d'aquestes que te venen tot d'un en escap i que les recordeu. Això sí, heu de cercar, hi ha una bona eina que és internet, ja sé que és més divertit que vengui de la memòria, però primer, quan jo vaig començar aquest programa ja fa tant d'any, 39 anys, ni més ni manco, que cercau les cançons a les vostres portades de disc que teníeu ja, de cercau les cançons, en trobareu, i si no venien a la memòria això ho feu. Però enguany, avui en dia, enguany, vull dir, avui en dia, internet és extraordinari. I per això vos tenc que dir que han tingut una miqueta menys de participació, i les cançons que heu dit n'hi ha un raig que les heu repetides un parell d'amics, però no passeu pena, que completarem el programa, completarem aquestes 3 hores de les coses amagades, ocultes, secretes o misterioses. Benvinguts, som el Miquel Mestre Ginart, i aquí comença dissabtes a la ràdio. Gràcies per estar amb nosaltres.

I abans de començar, vos tenc que dir que hi ha tres cançons que heu estat demanant un parell d'amics conjuntament, així és que són cançons de petició doble i que també tenim un títol que escoltarem dues versions. Ara sí, ara anem a començar ja aquest programa d'avui, que no és tan complicat com sembla, el que això sí, les cançons per aventura no són tan populars, això és evident. Començant saludant en Andy, bon dia Andy, com estàs? Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, Andy, ens ha el programa d'avui, dia 10 d'octubre de 2026, i vos aconsell que vos animeu perquè aquest tema que ve ara és d'aquests que no voreu quedar aturats perquè vos despertaran si esteu dormits. Si feis el cafè, animeu-vos també a...

La música forta, música de Ángeles del Infierno, una banda espanyola de heavy metal formada a la Sarte, Guipúscoa, l'any 78, pel guitarrista Robert Álvarez i el baixista Santi Rubio. Estan considerats, juntament amb altres bandes com Barón Rojo o els Obús, com a de lo millor i màxims exponents del heavy metal espanyol de la dècada del 80, tot i que encara segueixen amb actiu. Estem cansats, aquest programa va sortir en el 2005, l'àlbum se deia Trilogy, i trobem aquest tema que ha demanat Nandi, Misterios, Ángeles del Infierno. Així comença el programa d'avui.

Ah, també se m'havia olvidat dir que hi ha un cantant que farà doblete amb una cançó en solitari i l'altre fent un dueto. I parlant de duetos, ara escoltarem aquest dueto que fan Nolga Tañón i en Cristian Castro d'una famosa balada romàntica que se titula Escondidos i que és la cançó que hem d'escoltar dues vegades. Ara, Castro, aquest artista, cantant i actor mexicà que té ja 51 anys i que va debutar en el 81. També és compositor, cantautor i productor discogràfic, acompanyat de Olga Tañón, que és Olga Teresa Tañón Ortiz, nascuda a Santurce, però de Puerto Rico, és una cantant de merengue i de pop llatí que té 59 anys i que va col·laborar amb aquest dueto que va sortir dins un àlbum, per cert, és que me llegim nosaltres, els grandes hits de Cristian Castro, de Cristian Castro, on fan aquesta romàntica cançó, que per cert, mos ha demanat que no ho he dit, en Javier Valenzuela, des de Sabadell. Javier, com estàs? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Escondidos.

Viatgem mentalment cap a ciutat, allà viu en Pep. Bon dia, Pep, com estàs? En Pep mos dona l'opció d'escoltar novament el rei del rock, aquest indiscutible artista mundial que era Elvis Presley, amb un tema que parla també de misteris, en aquest cas d'un tren misteriós. Aquest és el títol, Mystery Train, una cançó que havia gravat, per cert, un artista que li deien Junior Parker en el 53, un tema de blues, però que després en Elvis el va convertir en ritme de rockabilly amb un gran èxit a la companyia discogràfica Sound Records en el 55. Anem amb aquest tema que sentim fins i tot en moviments de sa màquina i dels rails, o de sa màquina passant per damunt de sa rail, aquest trac-trac. Per cert, quan tornarà el tren Nartà? Vendrà qualque vegada?

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

0: Li diuen bé, el Ginard, i també envia el seu corresponent d'àudio, en aquest cas ho fas cap vespre i pots dir bona tarda. Com estàs, Bel? Benvinguda.
1: Bueno, bona tarda, Miquel. Avui me toca de cap vespre. Avui ha estat més, un poc més complicat de secretos, en explicades n'hi ha molt, el que passa que no me sonen gaire, però vamos, igual. N'hi ha una que es diu d'en Juan Sebastián, que aquesta és molt romàntica, el secreto de amor. I va una de Luis Fonsi, Amor secreto, que és l'única que he coneguda. I secreto d'Ole Ole. Vale, venga. Bé, saludos a tothom, com sempre, fins dissabte. Vale, adéu.
0: Moltes gràcies, Bel, per estar amb nosaltres una setmana més. Vinga, doncs, començarem amb aquest grup espanyol que se diuen o se deien Ole Ole, en Marta Sánchez. En aquest cas, hem de recordar que Ole Ole ha tingut fins i tres cantants. Va començar en Miquel Arraz, i ara escoltarem-se que va cantar més temps, que va ser na Marta Sánchez, estem en el 87, amb un àlbum molt famós que se deia Los Caballeros las prefieren rubias, de portada na Marta Sánchez de Rubio Platino, emulant Marilyn Monroe, on hi havia aquelles cançons com Sola con un desconocido o La Bàmbola, per exemple, una versió del tema de na Paty Bravo. Però la cançó d'avui ha de parlar de coses misterioses o secretes, i aquest és el títol, Secretos, que va sortir també com a senzill, i cara B va ser La Bàmbola, precisament, i va arribar al número 1 a Espanya l'any següent, és a dir, en el 88. Ole Ole van aconseguir estar durant una setmana, el 20 de febrer, número 1 a Espanya, en les llistes dels 40. El son, Ole Ole, Secretos. Gràcies, Bel.

Vives enllaça i estan nosaltres també aquesta setmana. Li diu en Miquel, Miquel Campaner, com estàs? Benvingut, gràcies. En Miquel també m'ha dit tres cançons de la temàtica d'avui i començarem escoltant un altre títol que parla de secrets. Jo crec que és la que més, aquesta paraula és la més cantada avui, en el dia d'avui. Després ho mirarem, perquè les coses amagades, ocultes o misterioses crec que hi ha més secrets. Que amagaran aquests secrets. El títol de la cançó és un secreto, va sortir l'any 1964, és una composició d'en Dino Ramos i Palito Ortega, en Palito Ortega també la cantava, òbviament, però en Miquel va la versió que feia el malograt Luis Aguilé. Luis María Aguilera Pica, de Buenos Aires, afincat a Espanya, va morir en el 2009, a l'edat de 73 anys. Aquest artista és un dels pioners, va començar l'any 51 i va estar fins a l'any de la seva mort. Era d'aspecte bonachón, era una persona molt afable, carismàtica, tenia molt de títols simpàtics d'aquest d'estiu i bons de recordar, però també va fer una gran cançó, va composar un tema que han gravat moltíssimes persones, la seva millor cançó, sense dubte, que és aquella famosa Cuando salí de Cuba, et seva. Però ara anem a escoltar la temàtica d'avui, en Aguilé, en aquest 1964, és un secreto.

0: que sueño con Pamela y no me atrevo a confesar mi querer.
1: Moment de saludar a Maria Mestre, que també està amb nosaltres aquesta setmana. Bon dia, Maria, moltes gràcies per estar aquí. A Maria m'ha dit tres cançons. La primera d'elles mos du a la música coreana, ja sabeu que anem a Maria perquè mos donen compte, una setmana darrere l'altra mos arribam a conèixer els guts, ens ho tens. A Maria li encanta la música de Corea, del sur. Tenim a Lee Tae-mi, Lee Tae-min, ho dic bé. Nascut a Seul l'any 1993, té 33 anyets, és un cantant, ballarí, actor, modelo, compositor i coreògraf. Va debutar en el 2008, també toca el piano en les seves composicions òbvies. Tema que va treure el 2016, Precit, trobam aquest títol que ha demanat en Maria, que parla d'un altre misteri, en aquest cas, amant del misteri, Mystery Lover,

Saludem ara en Fernando Broncano. Bon dia, com estàs? En Fernando també mos diu tres cançons. I ara li posarem la primera d'aquest artista Katsuni que fa el doblet en el dia d'avui. Ara en solitari, més endavant, a dueto. En solitari farà un tema que se titula Nuestro Secreto, que va sortir en el 2023. I se tratta d'en David Bisbal Ferrer. David Bisbal, nascut a Almeria en el 79. És un cantant prou conegut, tampoc no importa que el presentem massa, té 47 anys i es va donar a conèixer la famosa Operación Triunfo, la primera edició, exitosa edició des 2001. Fa balada, pop, llatí, etc. També té molt d'èxit a tota Sud-amèrica. Anem amb David Bisbal, títol de Me Siento Vivo, que és l'àlbum que va sortir en el 2023, on hi trobam aquesta cançó, Nuestro Secreto, que ha demanat en Fernando.

I vos records la manera de participar a aquest programa per si qualcú encara no ho sap. Atenció, heu d'enviar les cançons del tema que jo vos proposo una setmana darrere l'altra per Facebook, la pàgina de Miquel Mestre Ginart, i m'heu de fer arribar les cançons abans de dimecres. Em podeu dir un màxim de 3 per cada persona.

Saludem ara a Margalida Sureda. Bon dia, Margalida, com estàs? Gràcies per estar també aquí amb nosaltres. Na Margalida m'ha donat l'oportunitat d'escoltar en aquesta gran banda de música que va ser Jarabe de Palo, amb el que serà el darrer disc, aquest àlbum, que se deia Tragas o Escupes, va sortir en el 2020, i el van treure dues setmanes abans de la mort del seu cantant Pau Donés, tot i que tenien previst treure-lo a final d'any, però degut a l'estat de salut tan dolent que va tenir, de fet, com deia, va morir dues setmanes després, se va adelantar la seva sortida. La cançó que mos ha demanat na Margalida és un títol curiós, llarg, Misteriosamente Hoy.

0: Com cada setmana, la Magdalena Gili mos envia el seu àudio, suggereix cançons per la temàtica d'avui i la saludem. Què tal, Magdalena? Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Miquel, com va? T'envio un saludo a tu, tots els oients, els participants de la ràdio, i ara te diré les cançons. Me voy a esconder por la guardia. Nuestro secreto, en Carlos Vives. I Escondidos, en David Bisbal i Nechenoa. Fins un altre, que passeu tots un bon cap de setmana. Adeu.
0: Moltes gràcies, Magdalena, que tinguis tu també un gran cap de setmana. Bueno, tornem amb un cantant de Latinoamèrica, on anem amb en Carlos Vives, amb un títol que ja han tingut avui, però que no és la mateixa cançó. És Nuestro Secreto, aquesta d'en Carlos Vives va sortir en el 2017, i la que m'ha escoltat fa una estona era d'en David Bisbal, que era romàntica. Aquesta té ritme llatí, ritme de vallenato o merengue, i la va treure en Carlos Vives en el 2017. Hem de dir que en Carlos Vives és en Carlos Alberto Vives Restrepo, nascut a Santa Marta, a Colòmbia. Té 65 anys. Títol que hem dit repetit, però no la mateixa cançó, Nuestro Secreto, un poquet de ritme en aquest espai d'avui dels misteris, dels secrets, de les coses amagades. Gràcies, Magdalena.

0: Li diuen Juanita Ginart, la coneixeu perfectament perquè cada setmana està amb nosaltres, de viva veu enviant un àudio. En aquesta ocasió, fins i tot, el va enviar la setmana passada, foren dir, molt prestat, el dia de Sant Francesc, que era, en aquest cas, diumenge passat. Bon dia, Juanita, com estàs?
1: Hola, bona tarda, Miquel. Dic, no, dic, ara li he de dir les cançons, dic, perquè no vull fer tard, com faig moltes setmanes, antes de que me fugi del cap. Bé, en primer lloc, com que demà és Sant Francesc, vull saludar la meva cosina, la Paquita d'Arbissa, en Narcís Catous, la filla del meu cosí, en Narcís de la floristeria Xisca, o d'Estrial, com dèiem sempre nosaltres, Narcís Palau, i na Francisca Metge, ai, també na Francisca Bonin. I també especialment a Balbina, que demà és el seu aniversari. Bé, que puguem celebrar molt d'anys Sant Francesc i tu, Balbina, és el teu aniversari. Ara te diré les cançons. A escondides, d'en Jorge Sepúlveda. Secreto de amor, d'en Joan Sebastián. A escondides, d'en Camilo Sesto. Malament tingui el mateix títol, no és la mateixa cançó. Bé, tinguem bona setmana a tots. Salut i fins la setmana que ve. Adeu. Ai, Miquel, perdona, que he fet un discurs molt gros. També vull saludar a la Catalina Carbona, que cada setmana mos escolta. Catalina, una bona besada per tu, reina. Que passeu bona setmana i la teva germana també. Adeu.
0: Moltes gràcies, Juanita. Gràcies per tornar a estar aquí amb nosaltres, saludant també tota la gent que tu ho fas cada setmana. Gràcies. Bueno, t'he de dir una cosa. Escoltarem ara a escondides el títol d'en Jorge Sepúlveda, i hem de dir que en Jorge Sepúlveda era el Luis Sancho Monleón, nascut a València, i que curiosament vivia a Palma, on va morir l'any 1983. Era un cantant molt popular de boleros i pasdobles de la dècada dels 50 especialment. Hem de recordar aquest títol molt romàntic, que no, Juanita ha dit que no era la mateixa cançó d'en Camilo Sesto. I no, efectivament, no és la mateixa cançó d'en Camilo Sesto, Juanita, t'ho tenc que dir, perquè aquesta cançó que has dit d'en Camilo a escondidas no és el títol. Aquesta cançó, tot i que ho repeteixi a lo llarg de la cançó, se titula Piel de Ángel. I l'escoltarem, avui farem una excepció, però serà a lo darrer. Te la volia canviar i posar-te en un altre d'en Camilo, però mira, en vista de que tenim tan poques coses, avui farem una gran excepció i te posarem aquesta a escondides d'en Camilo, que no és el títol, tot i que circuli així pel YouTube. Però ara no, ara anem amb en Jorge Sepúlveda. Bon cap de setmana, Juanita.
2: A escondidas he de verte y he de hablarte a escondidas.

d'ençà, hem de dir que na mare està aquí amb aquesta cançó que canta amb euskera, que se titula Secretuek, que significa misterios.

La segona cançó com us ha suggerit per aquest espai en el dia d'avui, en Javier Valenzuela, des de Sabadell, bon dia una altra vegada, Javi, mos du una llegendària parella espanyola de música juvenil o música pop, pioners, com eren Manuel de la Calva, Ramon Arcusa, Duo Dinámico, una cançó que segurament vosaltres heu passat de llis i és una cançó que va ser molt popular, com totes les que varen gravar el Duo Dinámico, prestat, però menys mal que en Javier sí s'ha recordat d'aquest amor misterioso que varen gravar a l'any 1963.

I doncs, si hem tingut aquest amor misterioso del duo dinàmico, ara tindrem un amor secret, a Secret Love, un tema que ens ha demanat com a la seva segona, Miquel Campaner, des de Serenllaça. Bon dia una altra vegada, Miquel. Una cançó de l'any 1953, és a dir, 10 anys abans d'aquesta que acabem d'escoltar del duo dinàmico, és Secret Love, és una música del compositor dels Estats Units, Sammy Fine, i les lletres de Paul Francis Webster per la pel·lícula Calamity Jane, que protagonitzava Doris Day i que cantava Doris Day, guanyadora de l'Oscar a la millor cançó original aquest any. Però en Miquel vol la versió que fa en Frank Sinatra, la veu, aquest artista que la va gravar, per cert, 9 anys més tard, a l'any 1900, no, no, no, 11, 11 anys més tard, a l'any 1964, a dins un àlbum que se titulava Sing Days of Wine of Roses, Mount River and Other Academy Awards Winners.

Aquest darrer tema que acabem d'escoltar, el Mos havia demanat a Margalida Sobreadera, la seva segona cançó. Bon dia una altra vegada, Margalida. Hem escoltat aquesta formació de música pop-rock espanyola que se diuen Maldita Nerea. Fundats a Múrcia en el 2003. Fan un tipus de música rock o també folk-rock. Està liderada per Jorge Ruiz Flores. El títol de la cançó que va sortir en el 2007 se titulava El misterio de las tortugas, curiós nom. Seguim, mon anam ara a saludar a Maria Mestre, segona cançó per a Maria. Bon dia, Maria, com estàs? I mos demana un títol que ja ha sortit, Mystery Train, un tren, el misteri, el tren del misteri, però no és la mateixa cançó que hem escoltat de Elvis, sinó que és una altra. La mos farà Bon Jovi, aquesta banda dels Estats Units de rock, fundats en el 83, a Nova Jersey, en sol líder i vocalista John Bon Jovi. El títol és aquest que vos he dit, és Mystery Train, que varen publicar l'any 2000.

Segona cançó que tenim preparada per en Fernando Broncano. Bon dia una altra vegada, Fernando, com estàs? Mon anam a Còrdoba, d'allà és aquesta cantant que té el nom de Jennifer Jessica Martínez Fernández, però que és coneguda professionalment com a India Martínez. Cantant i compositora que té 40 anys, va debutar en el 96, també és ballarina. Nindia Martínez mos farà un tema que va treure dins l'àlbum del mateix títol, el 2016, Te cuento un secreto.

I sí, tot i que sigui una miqueta prest, ja vos començaré a dir el tema de la setmana que ve. Atenció, tema curiós. Hem de cercar títols de cançons de noms de dona o noms d'home, és a dir, noms propis, però que no tinguin la lletra A. D'acord? És fàcil, heu de pensar una miqueta, però en trobareu. Noms propis que no continguin la lletra A. Val? Així és que m'heu d'enviar les cançons, com sempre, abans de dimecres, el més aviat possible. Vos ho agraeix. Si dimarts ja els atent totes, me feis un gran favor. Em podeu dir una per participar, dues és millor i tres és cupó complet. No podeu superar aquesta xifra. D'acord? A través de Facebook. Moltíssimes gràcies.

Difícil de pronunciar, però ho intentaré. You've got to hide your love away. Aquest és el títol següent que escoltarem ara. Mon anam a l'any 1965 se pot traduir com a Art d'amagar el teu amor, i ells són els Beatles, que no cal que presentem. En George, en John, en Ringo i en Paul. Títol que mos ha demanat en Pep des de Ciutat, segona cançó. Bon dia una altra vegada, Pep, com estàs? Va sortir en el 65 amb un EP de 4 cançons, on hi havia, per exemple, a Yesterday també. Aquest títol el varen composar Lennon i McCartney, i és una de les cançons que també estan dins aquest programa de les coses amagades, ocultes, secretes o misterioses. Beatles.

Tenim un altre secret, en aquest cas és un amor secret, Amor Secreto, aquest és el títol de la següent cançó, segona que ha demanat en Abel Ginard, bon dia Abel, una altra vegada, i mos tornem cap a Amèrica, d'allà és el Luis Alfonso Rodríguez López Cepero, nascut a San Juan de Puerto Rico, i de nom artístic és Luis Fonsi. És popularíssim en tot el món gràcies a una cançó que sempre li haurà de ser, estar agraït perquè li ha donat molt de royalties i li dona, va ser un èxit increïble, que era aquell famós Despacito, que va ser un fenomen mundial en el 2017. Però per descomptat no podem escoltar aquest títol, sinó que hem d'escoltar aquest tema que havia sortit abans, en el 2002, s'àlbum-se d'Igual, Amor Secreto, i aquesta és la cançó que també ha demanat Nabel per aquest espai. Luis Fonsi.

Arriba el torn d'escoltar una cançó que hem escoltat ja avui de matí prestat, en la seva versió original, que era d'en Cristian Castro i Olga Tañón. Ara escoltarem la versió que fan un dueto molt popular en el 2001-2002, nascut d'Operación Triunfo, que eren Xenoa i Bisbal. En Bisbal ja l'hem escoltat i ara farà el seu doblete a duo en Xenoa. I hem de dir que Xenoa és na Maria Laura Corradini Falomir, nascuda a Mar del Plata, Buenos Aires, cantant, compositora, empresària i presentadora argentina nacionalitzada espanyola i que viu a Palma, com tots sabeu. Té 51 anys, es va donar a conèixer a través d'Operación Triunfo. Aleshores també tenien un romance amb en David Bisbal, eren una parella que tot Espanya seguia les seves incidències i varen durar un rai d'anys. La cançó A Escondidas... Escondidos la varen gravar en el 2002 dins d'aquests àlbums de duetos que gravava Jazz Music en la pròpia Operación Triunfo com a, productora. Aquesta cançó és compartida, l'han demanat a dues amigues, en aquest cas, la Magdalena Gili, que és la seva segona, vam dir una altra vegada, Magdalena, com estàs? I la Margalida, anava a dir Margalida perquè la Margalida Sobreda també s'ha recordat de Xenoa i d'en Bisbal, i això és que Margalida, tu amb aquest cas ja te completam la teva llista amb aquesta, amb un tema compartit, Escondidos, de Xenoa i David Bisbal.

0: Hem escoltat un tema, la segona cançó que havia suggerit en Juanita Ginart, bon dia una altra vegada, Juanita, però hem de dir que hem fet una excepció, gran excepció, perquè aquest títol de Camilo VI no se titula A Escondidas, tot i que ho repeteix a lo llarg de la cançó. Se titula Piel de Ángel. Va sortir dins l'àlbum del 75 Amor Libre, on hi havia altres cançons populars com Jamás o Melina. Per favor, de dir el títol exacte, si no, no farem més excepcions, d'acord? Perquè llavors hi haurà gent que protestarà. Però, home, avui en teníem poquetes, hem fet aquesta excepció, no hem volgut ser tan exigents. Camilo VI mos ha cantat Piel de Ángel. Tercera cançó que mos ha demanat de Miquel Campaner. Bon dia una altra vegada, Miquel, que tinguis un bon cap de setmana, te completant la llista en Los Mustang, aquest grup musical pioner de post-rock de Catalunya, de Barcelona, formats a l'any 62 i que feien rock and roll i pop en espanyol. Sempre ho dic, el cantant era Santi Carulla, sempre ho dic, ells se van especialitzar en fer especialment, valgui la redundància, gravacions, traduccions al castellà de les cançons d'èxit dels Beatles, però també cantaven cançons italianes o franceses, entre altres, o americanes també. Los Mustang varen treure, curiosament, no a la dècada del 60, sinó del 80, concretament en el 81, un àlbum que se deia Xerocopia, on cantaven cançons antigues, com aquesta, Do you want to know a secret? Vol conèixer un secret? Oh, no, te vull contar un secret, que és una cançó de Los Beatles, que varen gravar a dins l'àlbum Please, Please Me. No va sortir l'any del 63, no va sortir en senzill, però curiosament un altre grup britànic, Billy J. Kramer, van gravar el tema en senzill i va arribar a les llistes, en el número 2 de les llistes britàniques. Versió en castellà que mos ha demanat en Miquel Campaner, Los Mustang, i aquest Do You Want to Know a Secret.
1: Nunca sabrás cómo te quise un día.

Tercera cançó suggerida també per Javier Valenzuela, que des de Sabadell està aquí amb nosaltres. Bon cap de setmana, Javier. Que mos du a escoltar un grup espanyol, vocal, que se deien Bravo. Estava integrat en el seu començos, se varen estrenar en el 84 per Namaya Saizar, Yolanda Hoyos, en Luis Villar i Esteban Santos. Hem de dir que aquesta formació va representar Espanya en el Festival d'Eurovisió de l'any 1984, després de la debacle de Remedios Amaya. L'any anterior, que havien quedat en 0 vots, Espanya va enviar aquesta Lady Lady de Bravo, que van quedar una boníssima posició, tercera posició a Eurovisió. La cançó que ens ha demanat però en Javier, òbviament, no és aquesta, sinó que és una que pertany a un àlbum que van gravar un any més tard, l'àlbum se de Noche a Noche. El títol és una cançó italiana d'en Felisati que va adaptar Luis García Escolar amb aquest nom, Secreto, el son Bravo.

Per segona vegada vos repeteix que estem de la setmana que ve necessitant cançons que tinguin en el títol el nom d'homo o nom de dona que no contengui la lletra A. D'acord? Em podeu dir un màxim de 3 per persona. Si enviava els àudios, la gent vos escolta. Si no, directament per Facebook, pàgina de Miquel Mestre Ginart, a través d'un missatge privat, o si no, escriviu directament en el mur. D'acord? Abans de dimecres. Moltes gràcies.

vellista mos duu a escoltar un dels seus grups. Mon érem al Canadà i mos trobam en Rush, aquesta banda de rock progressiu, hard rock, heavy metal, que ara, després d'haver-se retirat l'any passat, sembla que tornen a estar actuant, aquesta formació del cantant Geddy Lee i d'en Alex Lifeson, entre altres membres, òbviament. El títol és Open Secrets, Secrets Oberts, que va sortir l'any 1987 dins un àlbum que se deia Hold Your Fire.

Tercer tema que ens ha demanat na Maria Mestre. Bon cap de setmana, Maria. Com us du a Itàlia amb un cantant que li diuen Damiano David, que és un cantant compositor i també influencer de Roma. Té 27 anys i va formar part de la famosa banda Maneskin, que varen guanyar el Festival de San Remo en el 2021 i el Festival d'Eurovisió també d'aquest any, amb aquella cançó que se deia City e Buoni. En el 2024 va començar una carrera en solitari. La cançó que ha demanat na Maria pertany a aquest àlbum que se deia Funny Little Fears Dreams de 2025. La cançó és aquesta Mysterious Girl, la lota misteriosa.

I ara tenim una altra d'aquestes cançons que estan compartides. En aquest cas se tracta d'aquest grup de Granada que se diuen La Guàrdia. Faran un tema que se titula Me voy a esconder i que l'ha demanat en Magdalena Gili, que li completaran la llista. Bon dia, Magdalena, bon cap de setmana. I en Fernando Broncano, bon dia novament. Fernando, bon cap de setmana. Tots dos vos heu recordat d'aquesta cançó que pertany a l'àlbum Vámonos, que va sortir en el 88, a on hi havia, per cert, la cançó més exitosa de La Guàrdia, que després, un any després, va ser número 1 a Espanya, aquella famosa Mil calles llevan hacia ti. Hem de dir que La Guàrdia és aquesta banda formada a Granada i que va estar activa de 83 fins al 97. Després van retornar el 2003 en canvis de membres oficialment, clar, i segueixen actuant. Anem a recordar-los Me voy a esconder, any 88.

La tercera cançó que ha demanat en Pep des de Ciutat. Bon dia una altra vegada, Pep, que tinguis un gran cap de setmana. Mos du escoltar una cançó que se titula Misteris de l'amor, Mysteries of Love, que mos fa una cantant, compositora i actriu que era Julie Cruise, nascuda a Iowa l'any 56, va morir a l'edat de 65 anys, 22, en el 2022, de Suicide. Na Julie Cruise va cantar aquest tema, va participar en la famosa sèrie Twin Peaks, amb la seva música, aquella sèrie d'en David Lynch, tan misteriosa, aquella sí que era misteriosa, aquella sèrie, i na Julie Cruise va gravar en el 89 aquesta cançó, com us ha demanat en Pep, per aquest espai, en el dia d'avui, aquest Mysteries of Love.

La tercera cançó que està compartida és aquesta que escoltarem tot d'una, que mos fa un artista, malograt artista, perquè també ja no estan nosaltres, però sí la seva música, de nom real José Manuel Figueroa, nascut a Juliantla, a Mèxic, l'any 51, i va morir a l'edat de 64 anys, en el 2015, de càncer. Era conegut en el seu nom artístic de Joan Sebastián i pel seu apodo, el rei del jaripeo. Va ser cantant també i compositor, i és l'artista mexicà que ha tingut més premis de Grammys Llatins. En va guanyar 5 i va tenir 7 premis Grammy Latins, i també li van donar 5 nominacions, és el que n'ha tingut més. El tema romàntic, com ha dit Nebel, perquè és una de les persones que ha demanat aquesta cançó. Nebel Ginard, bon cap de setmana, Nebel, la teva llista completada ja. I també en Juanita Ginard, bon cap de setmana, Juanita, que també volia aquest altre secreto de amor, en aquest cas, a càrrec del romàntic Joan Sebastián.

I per tercera vegada us repeteix ja el tema de la setmana i qui ve, si voleu participar, atenció, no serà tan difícil com sembla tot d'una, això sí, haureu de vigilar bé el que escriviu, perquè volem noms propis, nom d'home o noms de dona, que no continguin la lletra A. Em podeu dir un màxim de 3 per persona abans de dimecres via Facebook.

I fins aquí, mig d'aquest programa d'avui dels dissabtes a la ràdio, posam el punt i final a aquesta temàtica d'avui dels misteris, dels secrets i d'amagar les coses. Gràcies a tots al qui heu participat, gràcies a tots al qui escoltau, mos tornem a trobar, mos tornarem a trobar si Déu vol la setmana que ve, en aquesta mateixa hora, que passeu un gran cap de setmana, en aquest cas, llarg cap de setmana. Salut!

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons. Vull un groc intens, un groc bonic, d'aquests que mai no s'ha...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Sencer.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Pere Joan Pons serà el nou delegat del govern espanyol a les Balears. El senador per Mallorca substituirà així Alfonso Rodríguez, que dimarts, recordem-ho, va anunciar la seva dimissió per centrar-se en la seva candidatura a la batllia de Càlvia. El relleu es preveu que es faci efectiu en el Consell de Ministres de dia 27. És un dels assumptes destacats de l'actualitat aquest dijous 15 d'octubre, l'acabem de confirmar, i en el qual el govern continua les reunions amb els diferents sectors econòmics afectats per l'encariment del combustible. Avui de matí ha estat el torn de pagesos i pescadors. Aquí l'executiu els reconeix la situació dramàtica que pateixen. Per això ha plantejat estendre en el temps i ampliar el paquet d'ajudes per la guerra de l'Iran. Tot d'una vegada explicam amb més detalls totes aquestes qüestions. Abans, però, avançam altres títols de la jornada amb Juan Luis Marcos i Olivia Navarro. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Un detingut per l'incendi dins l'assentament de caravanes a l'aparcament de Son Hugo a Palma.
1: La policia encara manté la investigació oberta, però de moment ha arrestat aquest home de 30 anys com a responsable del foc, que no va causar ferits greus, però va cremar tres vehicles i ha deixat sense sostre quatre persones. Els serveis socials de l'Ajuntament els han oferit allotjament i a la resta de caravanistes els ha donat 48 hores per retirar qualsevol material inflamable de l'exterior dels vehicles.
0: Cau la compravenda d'habitatges també entre els estrangers.
2: Segons el Consell General del Notariat, el primer semestre de l'any, els estrangers varen fer 2.390 operacions de compravenda aquí a les Illes. És un 15% manco que l'any passat. En paral·lel, el preu del metre quadrat continua a l'alça, supera ja els 5.300 euros, que és un 9% més que un any i, de fet, el doble del de l'Estat.
0: Les pensions al centre del debat electoral.
1: Des de Brussel·les n'han parlat avui els dos candidats de PSOE i PP. Pedro Sánchez ha avisat que si el Partit Popular i Vox governen, les retallaran. Alberto Núñez Feijóo contesta que són innegociables i reitera que s'actualitzaran amb l'IPC si arriba a la presidència del govern després del 29-N.
0: Felip VI demana col·laboració als territoris que formaven la Corona d'Aragó.
2: Ho ha demanat a les Balears, Catalunya, Aragó, la Comunitat Valenciana en la primera reunió, per primera vegada en 15 anys d'aniversari de la mort del rei en Jaume.
0: A partir de les dues i mitja arriba la informació més propera. Arriben les edicions insulars. És moment ara de fer una ronda per saber els temes més destacats del dia. Eivissa ha entrat en fase epidèmica de grip. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Així és l'única illa de les Balears on ja se superen els 50 casos per cada 100.000 habitants. Un repunt que coincideix amb el final de la temporada turística. El govern torna a insistir als ciutadans en la importància de la vacunació. Avui s'ha iniciat la campanya als centres educatius.
0: A Menorca, el sostre màxim de 120.000 vehicles fixat pel Consell és excessiu per garantir una mobilitat sostenible a l'illa. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia, ho assegura Joana Maria Petrus, és professora d'anàlisi geogràfica de la UIB. Explica que l'experiència de les altres illes fa que molt probablement el nombre de vehicles permès es vagi modificant a mesura que es vagin coneguent també les dades de quants cotxes arriben a l'illa, de quina tipologia són i a l'ús que se'ls dona. Adverteix, a més, que els vehicles dels residents també congestionen.
0: A Mallorca, l'esdeveniment gastronòmic de Palma torna enguany amb 42 bars i restaurants participants. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia, són 8 restaurants més que l'any passat i 5 rutes diferents. L'edició 21 tindrà lloc del 4 al 8 de novembre i el concurs...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo, l'escolto. I tu?

Artar té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc. Ara només accelera.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Són les 3. Moment d'actualitzar les notícies més destacades d'avui dijous, 15 d'octubre. El socialista Pere Joan Pons serà el nou delegat del govern estatal a les Balears. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El senador socialista per Mallorca substituirà així Alfonso Rodríguez, que fa dos dies va anunciar que abandonava el càrrec per centrar-se en la seva candidatura per les eleccions municipals de Calvià. Es preveu que el relleu sigui efectiu al Consell de Ministres del dia 27 d'octubre. D'altra banda, el Partit Socialista posa damunt la taula el nom de Catalina Cladera per ser una de les candidates al Senat per Mallorca. El PSIP confia tancar l'acord amb Més en les pròximes hores.
0: Un detingut per l'incendi dins l'assentament de caravanes a l'aparcament de Son Hugo, a Palma.
1: La policia encara manté la investigació oberta, però de moment ha arrestat aquest home de 30 anys com a responsable del foc, que no va causar ferits greus, però va cremar 3 vehicles i ha deixat sense sostre 4 persones. Alguns dels veïnats que viuen a les caravanes de Son Hugo es mostren preocupats amb la desgràcia i diuen que senten por després dels fets.
2: Pues con miedo, si quieres que te diga la verdad. Con miedo porque esto es un detonante. Esto es un detonante, ha sido un detonante para que intenten sacarnos de aquí.
0: El govern continua les reunions amb els diferents sectors econòmics afectats per l'encariment de combustibles.
1: Avui de matí ha estat el torn de pagesos i pescadors a qui l'executiu els reconeix la situació dramàtica que pateixen. Per això ha plantejat ampliar i estendre en el temps el paquet d'ajudes per la guerra de l'Iran. Unió de Pagesos ens reclama que, a més de nous ajuts, es faci complir la normativa que ja existeix sobre consum de producte local en el sector turístic. A Sebastià Ordina, secretari general de l'entitat agrària.
3: La llei que obliga a consumir un 3% de producte local, aquesta llei no se fa complir per una senzilla regla de 3. És a dir, si venen més turistes i augmenta la partida de manutenció, totes les explotacions agroalimentàries n'haurien de donar compte d'aquest augment de ventes. Això no està passant, ve més gent, gasten més en menjar, però totes les explotacions agràries facturen menys que l'any passat.
0: A Eivissa ha entrat en fase epidèmica de grip.
1: És l'única illa de les Balears on ja se superen els 50 casos per cada 100.000 habitants, un repunt que coincideix amb el final de la temporada turística. El govern torna a insistir als ciutadans en la importància de la vacunació. Avui s'ha iniciat la campanya als centres educatius d'Eivissa. Manuela García és consellera de Salut.
4: Estamos en una tasa de nivel umbral que son 36 casos por 100.000 habitantes y ahora mismo en Eivissa tenemos 50 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, hemos superado el umbral de fase epidémica de la gripe A. No hay un aumento ni una mayor presión en las zonas de urgencia, no hay un aumento a nivel que se haya notado, ¿no?, en otro elemento.
0: Cau la compravenda d'habitatges també entre els estrangers.
1: Segons el Consell General del Notariat, el primer semestre de l'any els forans van fer 2.390 operacions de compravenda a les illes, un 15% manco que l'any passat. En paral·lel, el preu del metre quadrat continua en alça i supera els 5.300 euros, un 9% més en un any i el doble que l'Estat.
0: I el Papa Lleó XIV evoluciona de manera favorable i ja ha començat a caminar i a fer fisioteràpia respiratòria.
1: El pontífex continua ingressat al Policlínic Gemelli de Roma, on va ser operat dimarts d'un càncer de pulmó. Fonts vaticanes han informat avui que el Sant Pare ha passat una bona nit, s'ha aixecat i ha pogut berenar amb normalitat.
0: I d'així arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença atento.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El govern, en col·laboració amb l'IBAVI, cedirà 15 pisos públics dels Consells Insulars per a persones majors de 65 anys en risc d'exclusió social. Seran un total de 35 places destinades a persones grans, autònomes, que no tenen perfil per anar a una residència, però que tenen dificultats per trobar un habitatge. Un col·lectiu que ha crescut els darrers anys. N'ha parlat la consellera de Serveis Socials, Sandra Fernández, després de la conferència sectorial que ha tingut lloc avui a Menorca.
2: Hasta ahora pues el recurso que del que podían disponer en muchas ocasiones era, por ejemplo, pues el de la plaza de una residencia, ¿no? Por una cuestión de prioridad social, pero evidentemente nos estamos encontrando con perfiles que son completamente autónomos, que no son perfil para estar en una residencia, sino que pueden vivir pues de forma autónoma, ¿no?
1: I el govern continua la ronda de reunions amb els sectors econòmics i socials per analitzar l'impacte de la inflació. Aquesta hora baixa serà el torn dels transportistes. De fet, l'executiu ha informat que avui ha resolt el quart pagament de les ajudes del primer paquet per la guerra a l'Orient Mitjà per un import de 6,2 milions d'euros. Aquest matí, el vicepresident econòmic, Antoni Costa, també s'ha reunit amb el sector primari per tractar la situació que pateix per l'encariment dels combustibles. El gerent de la patronal agrària Asaja, Xisco Salvà, demana que les ajudes també compensin la insularitat.
3: L'IVA Balears suposa més o manco un 30% més que la resta de la península i que aquesta PAC reconegui exactament les particularitats de tots els agricultors de les Balears i que tots aquells puguin entrar dins el sistema de les properes ajudes de la PAC del període 2028-2034.
1: Més qüestions. Pere Joan Pont serà el nou delegat del govern espanyol a les Illes Balears. El senador socialista per Mallorca substituirà així Alfonso Rodríguez, que fa dos dies va anunciar que abandonava el càrrec per centrar-se en la seva candidatura per a les eleccions locals de Calvià. Es preveu que el relleu sigui efectiu al Consell de Ministres de dia 27 d'octubre. D'altra banda, el Partit Socialista posa damunt la taula el nom de Catalina Cladera per ser una de les candidates al Senat per Mallorca. El PSIP confia a tancar l'acord amb Més durant les pròximes hores. Eivissa és l'única illa de les Balears que està en fase epidèmica de grip. La pujada, coincidint amb el final de la temporada, supera el llindar dels 50 casos per cada 100.000 habitants. Per això el govern recomana la vacunació. Avui s'ha iniciat als centres educatius d'Eivissa. Salut Pública espera vacunar 2.600 infants d'entre 3 i 5 anys. L'any passat es va protegir el 40% de la població infantil contra la grip i aquest any esperen augmentar-ne el percentatge. Estefania Molina és infermera del Centre de Salut d'Esviver.
4: Hacemos que nuestro sistema inmunitario desarrolle anticuerpos, que son los que van a luchar contra esa enfermedad, de tal manera que cuando volvamos a estar expuestos a ella, ya tenemos esos anticuerpos con los que luchar.
1: I detingut el sospitós d'incendiar una caravana a Son Hugo. La Policia Nacional ha arrestat un home d'uns 30 anys com a presumpte responsable del foc que va afectar dos vehicles més a l'aparcament d'aquesta instal·lació esportiva de Palma. Tot i que en un primer moment es creia que l'autor de l'incendi podria ser l'exparella de la dona que vivia a la caravana on es va iniciar el foc, la Policia Nacional ha confirmat que els fets no tenen res a veure amb la denúncia per violència masclista. La investigació continua oberta per esclarir el succés que ha generat molta incertesa entre els residents de l'assentament.
5: Con miedo, es un detonante, ha sido un detonante para que intenten sacarnos de aquí.
6: Que nosotros aquí ya tenemos miedo de poder hablar, de decir cualquier cosa. En este mundo hay muchos racistas contra nosotros.
1: Arribem així a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Artà contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal, del 107.9 de la freqüència modulada, del 107.3, si m'ho escoltat, del Clà de Sant Pere, a www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Horta, quan mos vam ja dijous, concretament dijous dia 15 d'octubre de 2026. Tornem aquí un dia més amb tots vosaltres en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, sense punt 9, sense punt 3, radiota.cat, quan a nivell meteorològic tenim cel bastant més tapat avui amb aquests núvols gris, negre, una cosa ja entremig, ja més negrosos, i bé, que veurem cap a on desenvolupa això, sobretot de cara al cap de setmana, ja no tant avui com a tal, sinó durant el cap de setmana, que és quan s'espera que hi pugui haver algunes pluges, en aquest cas no la més certa, sinó la resta de la nostra illa de Mallorca. No m'atreves a dir illes, que probablement també, però bueno, en tot cas, per si de cas. Bé, començant el programa avui, dient que com ja ahir vam explicar, ahir van acabar aquestes reunions veïnals de l'Ajuntament d'Artà, que amb motiu de l'agenda 2030, o 2030, com digueu, com vulgueu, és el mateix. Realment és 2030, però bueno, en moltes ocasions se diu 2030. I en aquest cas, això, també bastant bona assistència. En aquesta ocasió va ser els veïnats de la zona del convent, tot i que, com ja vaig dir, àmpliament dit, vull dir que no és al voltant del convent, sinó, evidentment, aglutinava bastant més zones, com les altres també eren bastant més àmplies. No és el que s'anomena pròpiament barriada a nivell de nomenclatura com a tal, sinó que, evidentment, se va fer una zonificació prèvia i ja li vam explicar els límits, diguem-li d'alguna manera, d'aquestes reunions com a tal, que en el final era bé una cosa perquè hi hagués certa consonància, que no passava res si un anava un altre del costat, si només no, era més coses per allò d'intentar unificar possibles problemàtiques, criteris, demandes, etc. Però vaja, en el final també la intenció de l'Ajuntament era informar sobre diverses qüestions d'aquesta agenda 2030, ja sigui el tema de que se va aprovar en aquest darrer plenari del tema de l'adaptació de les normes del PIAT, com altres moviments, diguem-li així, en habitatge al nostre municipi, que és un problema a nivell nacional certament important aquests darrers temps. També tema convivència ciutadana, diverses problemàtiques, diguem-li així, sí, qüestions de convivència i també de salut mental i de, en certa manera, temes socials, que eren les coses que s'aplicava en aquesta ocasió per part de Caterina Nebot, la sociòloga, que la veritat cada reunió s'intentava explicar, i la veritat que particularment tot l'altre és molt important, això no diria el contrari, però sí que aquesta dada o dades que se recullen a través d'aquesta agenda 2030 d'aquest aspecte a nivell social i problemàtiques amb joves i tal, i de tema de consum de pornografia, l'edat que diem molt o massa prest, diguem-li així, bé, a part de que això, però bé, molt prest, també tema de drogues, també amb bona edat, bastant jove, que igualment són dolents a qualsevol edat, això evidentment, però bé, amb més motiu encara que diem que tenien aquest accés a nivell molt jove, a nivell d'aquests estudis que s'havien fet demanant

de diversos joves estudiants i de més del nostre poble. I per tant, bueno, en el final són unes dades que podeu veure i analitzar i llegir amb vosaltres mateixos o mateixes a través de la pàgina web per tap.cat, a través d'aquesta agenda 2030, però que també s'explicaven dins aquesta reunió amb veïnals i que crec que de manera positiva, si se m'ha permet, sí que veure que la majoria de gent esperava ja l'apartat de queixes, suggeriments, qüestions i demés, però he de dir que particularment, més enllà del tema de l'habitatge, que és el que ens preocupa segurament a tots o molts, i tots els altres temes que també tema que altres temes que s'hi explicaven, si bé no per part de l'Ajuntament com a tal, crec que era una qüestió que no sé si a vegades s'hi passava una mica molt per damunt i podia semblar, no vull dir banal, perquè al final no vull semblar-ho així, però sí que evidentment perquè per no estar massa temps explicant s'intentava resumir i crec que és un dels temes en qüestió certament importants, ja com va dir el Balda i de fet ja ho tenia pensat jo si mateix i també en vam parlar i després vam acabar la reunió amb les distintes persones, crec que intentarem, no sé quan, ja ho veurem, poder fer un espai o diversos espais, ja veurem com ho formulem finalment per parlar d'aquesta agenda 2030 que com dic dona per molt i amb dades que certament crec que s'han de difondre, conèixer, explicar les vegades que faci falta, perquè en el final és la nostra societat hortenenca, a vegades sí que veiem estudis o perdoneu-ho, dades d'àmbit nacional, que evidentment està molt bé també, perquè al cap i la fi en formen part, però o d'àmbit autonòmic, també al cap i la fi el mateix, o d'àmbit mallorquí, que també òbviament en formen part, però quan són dades, entre cometes, permeteu-me dir, exclusivament del nostre municipi d'Horta, i crec que és quan podem veure o conèixer certes realitats que potser pensàvem, algunes de les quals que no passaven a Horta, en altres que no passaven tan prest, en altres que solament això, que no, que el problema era d'un altre lloc i aquí res, i bé, hi ha altres qüestions, perdó, que comparativament, explicava també a Caterina en moltes ocasions, que comparativament quan comparava Horta amb altres municipis era de en certs aspectes del que Artà en sortia cap davanter i no precisament per qüestions massa positives. Tot això gràcies a aquesta feina prèvia que es va fer de l'Agenda 2030, cosa que en el final sí que veure que a vegades l'administració genera molta paperassa, reunions, ja sigui a dos o a varis, ara és que volia ampliar en diferents maneres el concepte de reunions en aquest sentit. I a vegades poden pensar que allò queda en res, en aquest cas crec que no és així, crec que tot això en veiem i en podrem veure, anava a dir profit, no sé si la paraula segurament no és la que més idònia amb aquest context, però que gràcies a conèixer aquesta, una mica més d'aquesta realitat d'Artà, gràcies a tenir aquestes converses de l'Ajuntament o aquestes persones contratades per l'Ajuntament amb diferents associacions, col·lectius, funcionaris, etc, etc. Vull dir, una representació àmpliament diversa, sempre se'n pot arribar a més. També sí que és veritat que particularment vaig trobar a faltar també altres persones que poguessin ser cridades en aquestes reunions, però bé, al final sí que és veritat que suposo s'ha d'establir certs criteris. I sí que, com dic, és una de les coses que d'aquí en podem extreure bastant d'anàlisis del nostre municipi d'Artà, de cara a tant, primer de tot, l'Ajuntament poder-hi fer feina amb dades, diguem-li certament, no sé si dir objectives, perquè al cap de fi són dades estadístiques o que han sortit de xerrades o de qüestions en converses amb la gent del municipi, per tant, al cap de fi és una cosa més verídica i no tant en aquest sentit abstracte que se pugui suposar, sinó que és una cosa més que
que així les pròpies persones ho han pogut manifestar i després de posar-ho tot en conjunt s'ha vist que potser hi havia demandes més conjuntes, altres manco, hi havia problemàtiques més importants, altres potser més intermitges i en definitiva tota aquesta feina crec que no ha de caure en paper banyat, diguem-li d'alguna manera. Sí que crec que el dia a dia de l'administració, com qualsevol de nosaltres mateixos, pot fer que a vegades se posin el focus en altres qüestions, en coses molt més, anava a dir visibles, però en certa manera més tangibles, si me permeteu dir-ho així, com per exemple, no ho sé, ara m'ho invent per tirar pedra de diverses qüestions, i perdó per l'expressió, diverses qüestions que també precisament han sortit de qüestions de ciutadania, com són quan estarà el nou PAC, o quan tindrem la ronda, o quan tindrem tal cosa o tal altra, més d'infraestructura o de coses més visibles, de manera així, permeteu-me dir, més grans, diguem-li d'alguna manera, que al cap de vi són més visibles. Tot això és important, per no dir importantíssim, però també, evidentment, és important totes aquestes qüestions que han quedat reflectides o que van quedar reflectides en el seu moment i, evidentment, ara s'han, després dels estudis, anàlisis i posar-ho tot en context, i comparativament i fer tot el que s'havia de fer a nivell d'estudis, perquè evidentment no es recull la informació i ja està, evidentment tot s'ha d'analitzar, necessita un temps i necessita una feina certament important, i en el final jo crec que això, com dic, no ha de quedar en paper manyat. Tota l'altra feina del dia a dia de l'administració, perfecte, endavant, hi ha de ser, també faltaria, però també s'ha de posar en valor tota aquesta informació que en aquestes, com dic, diferents reunions de barriades s'explicaven en algun cas de manera més ràpida, en altres amb més definició, i que això, que també en el nostre cas com a Radio Octava, evidentment no en volem defugir, no sé quan en parlarem, no serà aquesta setmana, bueno, aquesta setmana queda poquet, però avui demà, però no serà segurament aquest mes, però sí que perquè primer, així ja ho vaig considerar i ho vaig traïdar, que evidentment primer tot eren les reunions ciutadanes i després ja tindríem temps en tranquil·litat de fer els nostres espais que poguéssim en la data, que pogués considerar-se més oportuna amb les persones que hi poguessin venir a bé. I en definitiva, evidentment també en el següent ja anirem parlant. Però vaja, si més no, són coses que crec importants i que, com dic, no han de quedar en paper banyat. Així s'ha intentat reflectir la ciutadania, jo crec, que a través d'aquestes reunions, i també, evidentment, tot això ara també hi haurà una feina posterior de totes aquestes reunions per part de l'Ajuntament, una vegada recollides totes aquestes preguntes, perquè a vegades eren preguntes de com està això, se pot arreglar això, se pot fer això altre amb aquesta qüestió que se pot fer. A vegades no eren tant queixes com a tal, sinó qüestions en quant a dubtes o si es podria fer una cosa o l'altra o com funciona un, no sé, ara diré un servei, però bueno, no era el cas, però bé, ara per dir-ho així. I per tant, ja sigui el val de la regidoria que hi fos present allà que contestàs. He dit que també moltes d'elles hi va ser present amb Antònia Sureda, per exemple, regidora de promoció econòmica, educació i de més. Per exemple, hi va sortir un tema educatiu i, evidentment, en Antoni va poder donar resposta com a regidora d'àrea. En altres reunions hi ha hagut Manolo Rocha, que també com a regidor d'Hisenda, manteniment i diverses àrees també ha pogut escoltar també de primera mà aquestes preguntes de la ciutadania, etc. etc. En altres ocasions també representants del Partit Popular, de Unió Independent d'Artà, i bé, en definitiva, com dic, són qüestions que la ciutadania ha traïdat a l'Ajuntament, en algun cas com a dubtes, en altres com a preguntes, i en altres com a queixes, i en altres com a suggerències, una mica de tot. La veritat és que sempre que se'n fan crec que són positives, i a mi particularment m'agrada intentar anar-hi totes. Enguany he pogut anar totes, les altres vegades crec que també, no sé si me'n vaig haver de deixar alguna, però crec que també vaig intentar ser-hi per totes les altres vegades que se van fer. En aquesta ocasió sí que he pogut anar totes, inclús la de Clarence Sant Pere, divendres passat, i en el cas d'ahir que se va acabar, en total aquestes diverses reunions, les diverses de barriades d'Artà, com la unificada, diguem-li així, de Clarence Sant Pere,
Crec que així també sabem, coneixem una mica més aquestes diverses qüestions que preocupen, que afecten, que la ciutadania demanda explicacions també per saber una mica més certes qüestions, o posa, com dic, suggerències. A vegades és això, al final hi ha hagut també distintes qüestions que se plantejaven com a suggerències de per què no se pot fer això, o tal vegada podeu intentar mirar de fer-ho així o així de sa, o fer aquesta cosa o aquesta altra. I evidentment, en alguns casos, si se considerava el val del regidor que per tot cas contestava que ho tindrem en compte, ho apuntam i ho estudiem, perquè clar que sí, al final sí que és veritat que tot està inventat avui en dia, però òbviament potser no s'havia anat a caure amb aquella possibilitat, o potser al final la persona que viu el dia a dia d'aquella qüestió problemàtica, aquell assumpte, evidentment coneix una possible, ja sigui per la seva feina o per trobar-s'hi cada dia, coneix una possible solució i per tant la planteja a l'Ajuntament i evidentment l'Ajuntament entén que portes obertes en aquest sentit. Després serà més fàcil o més difícil de fer, això és una altra qüestió, però en l'administració està clar que tot té els seus assumptes i els seus tràmits, que s'han de fer, evidentment, de la manera més correcta possible i per tant això vol dir que no és qüestió d'un dia, molt de casos, en altres sí, però vaja, en definitiva crec que reunions molt profitoses, en cap cas hi ha hagut, no sé si com dir-ho, crits ni insults ni de més, que evidentment podeu dir, i ara que dius, sí, tal com està el món avui en dia, ja no m'estranyaria res, però per sort, Artà, som una que comunitat, en aquest cas, que molt sabem respectar un amb els altres i, per tant, en aquest sentit, sí que també és un digne de valorar. Sí que hi ha hagut alguna reunió d'alguna barriada que sí que s'haguessin pogut respectar una mica més els tons de paraula entre els propis ciutadans, no per part de l'administració, sinó dels propis ciutadans, i deixar que xerrasse, que acabés un per després xerrar l'altre, però bé, aquí ja era una altra història. Però, clar, també, al final, quan tu no es posa una problemàtica, potser l'altre diu, sí, en el meu carrer també, i després un altre diu, sí, en el meu també, a partir d'aquí se comença 3 o 4 persones a xerrar i evidentment no se pot prestar atenció a 4 persones xerrant que potser estan, ja sigui dret o segur, és igual, però en distints llocs que no estan una de vora l'altra i això en ocasions ha dificultat una mica, però més enllà d'això crec que hi ha hagut molt traslladar les qüestions de la manera millor possible i per tant crec que també cal felicitar la ciutadania en aquest sentit i perquè s'han mantingut les formes, s'han sabut explicar les coses o demanar les coses o exigir les coses de la millor manera possible. Evidentment, després l'administració en contesta si és possible, no és possible o és possible en certes condicions o veurem què en feim o estudiarem. Bé, en cada cas la qüestió que fos pertinent. I, però vaja, crec que tot plegat en podem extreure una conclusió certament positiva de com ha anat, si més no, i ara vendrà, evidentment, tota aquesta tasca, no sé si dir administrativa, de posar-ho tot en context, de veure les diverses problemàtiques que de manera conjunta, no sé si dir-ho així, o que han sortit totes les barriades, però cap i fi són qüestions que, anava a dir per sort de gràcia, segurament per desgràcia, passen a tot el poble o a tot el municipi. Sí, en aquest cas tot el poble segur i segurament en algun cas també tot el municipi. I d'això, evidentment, se'n podrà traslladar, ja sigui el departament corresponent, o ja sigui poder-hi intentar donar-li solució des de l'administració en la manera que sigui possible. Les problemàtiques que així que han sortit a totes les coses, no les diré jo, però sí que veré que segurament eren intuïbles, si més no ho diré així, el manco de tota la meva perspectiva, i segurament de tots, no, vull dir que entenc que també ni el Bala ni ningú va sorprendre en aquest sentit. Després sí que veré que ja hi havia qüestions a cada barriada, evidentment, d'aquell carrer, o aquell cada cantó, aquella línia, aquell
aquella cosa concreta, evidentment, per suposat, i per això estan precisament també aquestes reunions, per també anar més al detall de punts concrets o de coses concretes d'aquelles barriades, com dic, per això s'està també, lògicament, i però sí que combinant tant les coses més generals que han sortit a totes les reunions i, per tant, qüestions de tot el poble, com les qüestions més que a vegades poden considerar petites, però que són importants també d'una cantonada, d'un carrer, d'un, no sé, el que sigui, d'una zona concreta del poble i que no sigui una qüestió de tot el poble tal vegada, també és igual d'important, evidentment, que el que pugui ser important, per exemple, segurament un dels temes que segurament sí que puc davallar que s'ha comentat a totes les reunions va ser els excrements de cans. Aquí, evidentment, no és tant feina, que també, de l'administració, sinó, en aquest cas, feina col·lectiva de les persones que no fan les coses com toca, que tenen cans i no les recullen. També en moltes ocasions, no sé si a totes les reunions, possiblement també, ara no recordo detalls i totes, però segurament m'atreviria a dir que sigui que a totes, s'apuntava el tema de que a vegades sabent les bossetes dels excrements que la gent havia recollit, que diem els excrements amb la bosseta a posta, però no s'havien tirat a la paperera, sinó que s'havien deixat o bé en terra o bé a devorar una paperera en ocasions, a més de tirar-la de dins, etc etc. Això també aquí, en el final, podem exigir, o han d'exigir també en certes ocasions a l'administració certes coses, però també a vegades ens hem de mirar en altres mateixos com a ciutadans del que estem fent bé i del que podríem millorar. Evidentment, també, com va dir el Balc aquí, i ho va dir també de fer la reunió d'ahir, que hi va explicar que ho havia dit aquí, cosa que crec que la menció a Ràdio Artà. En aquest sentit, sí que és vera que a vegades el que pugui estar fent una o dues persones no vol dir que s'hagi de culpabilitzar totes les persones que tinguin, per exemple, en aquest cas animal, o tinguin el que sigui, si més no. Però malauradament fem aquesta conjunció a vegades, però sí que he de dir que en el cas, per exemple, dels excrements i a més, jo quan vaig a caminar o quan me passeig que vaig a un lloc o a un altre del poble per distints motius, sí que veig molta gent que fa les coses com cal i això sempre m'agrada dir-ho, perquè encara que sigui el que toca també crec que s'ha de dir i s'ha de deixar menció, però malauradament i segurament quan no hi ha altres persones que la veuen, sí, que també podria ser, alguna persona, algunes persones no ho fan del tot bé, en el sentit d'això, per exemple, en el cas dels excrements del seu cans, deixar els excrements allà, primer, en algun cas no recollir-ho, en altres casos recollir-ho, però no tirar-ho dins papereres. També un tema que sortia era el tema de les papereres, de fet ja han sortit tant a la dia com en altres reunions el tema de que si hi ha d'haver més papereres o n'hi ha d'haver manco, que ja n'hi ha relativament poques, però perquè també se'n feia un mal ús. Aquí també és una altra història que també en tema de no tota la ciutadania, sinó les persones que les empren malament, fa que segurament gent que sí que demanda amb bon criteri que hi hagi més papereres no en pugui tenir, entre cometes, ho dic així, no en pugui tenir més a causa de que quan hi ha certes persones no en fan un bon ús, al final. Per tant, és qüestió de, entre tots els ciutadans i ciutadanes, intentar comportar-nos i fer les coses el millor que sapiguem i el millor que pertoqui. I si veiem, evidentment, que algú que no fa les coses bé, evidentment, dir-li, escolta, perdona, això no se fa així, s'ha de fer així i s'ha, o s'ha de fer d'aquesta manera. I entre tots intentar donar-nos una mà, com dic sempre, que d'això en sabem molt, perquè l'Artà sempre sabem quan pertoca donar-nos una mà i estirar tots junts, i però en aquest cas, en tema de convivència ciutadana, segurament en moltes coses la fan genial, però malauradament hi ha persones que encara hi ha qüestions que no les fan del tot bé i si mirem entre tots, com dic en moltes casos, i sé que m'estic estenguent, però crec que és important, en aquest cas també suposarà segurament haver de destinar recursos públics de l'Ajuntament o l'administració que sigui, normalment en aquest cas l'Ajuntament,
que hi hagi de destinar, ja sigui personal i també dobles públics, que al cap i la fi són de tots els ciutadans, no sé, jo dir, bé, paga l'Ajuntament. Sí, paga l'Ajuntament, però amb els dobles de tots els ciutadans. Per tant, al final, repercuteix amb un mateix, o una mateixa. Per tant, en definitiva, si se fan les coses bé, al final ho guanyen tots. Si guanyem com a propis ciutadans, i guanya l'administració, i si guanya l'administració, i guanya com a els propis ciutadans. Per tant, és una cosa, no sé si dir cíclica, en certa manera, i per tant, més bona per tots. Intentar aplicar-nos a la gent que no acaba de fer les coses 100% bé, intentar fer-los, i entre tots donar-nos aquest respecte i aquesta millor convivència. Repeteix que solament un 90% de persones fan les coses correctíssimes, però malauradament no totes, i per tant, en definitiva, això du a certes qüestions, com les que hem comentat, però també moltes, moltíssimes altres, o diverses altres. Però bé, ja se farà comentari si qualcú em vol fer, jo he fet ara un poc aquesta anàlisi ràpid, i bé, de moment és un poc el resum ràpid que em poden fer aquí com a Ràdio Tomàs i Pablo, on heu assistit a les diverses reunions veïnals de proposades per l'Ajuntament d'Artà, que torn a repetir tot un encert, i gràcies tant a l'Ajuntament com a la ciutadania per haver fet possible d'aquesta manera que tot hagi anat molt bé i s'hagi fet amb aquest respecte tant per una part com per l'altra.

0: estar. Radio Ordaz. Radio Ordaz. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

I vos recordàvem una vegada més que avui arriba el dia en què s'adurà a terme la xerrada sobre el trastorn de l'espectre autista, el TEA, a càrrec de Jaume Mora i Canyelles, conegut com Escolà. Conferència a càrrec de l'Hernán, que el doctor Jaume Mora i Canyelles, conegut com Escolà, estudià Medicina a la Facultat de Saragossa, va fer l'especialitat de Psiquiatria en la Terra, on va fer feina al llarg de 15 anys. Quan va tornar a Mallorca, va crear juntament amb el doctor Joan Salvà l'Institut Balear de la Salut Mental de la Infància i l'Adolescència, IPSMIA, del qual ara, avui en dia, n'és el director. És un ens públic referent a la salut mental dels infants menors de 18 anys a les Illes Balears. Per tant, com ja ven dient, xerrada més que interessant i important, en aquest cas sobre el trastorn de l'espectre autista, el TEA, a càrrec de Jaume Mora i Canyelles Escolà, avui al Teatre Artà, avui dijous dia 15 d'octubre, a les 20 hores, amb l'organització conjunta de Sobam i Som Capaços. És un acte per tots els públics, amb entrada gratuïta, jo sí, heu d'agafar entrada a través de tiqueti.com, a la taquilla del teatre, i repeteix que és avui dijous dia 15, a les 20 hores, al Teatre Artà. No us ho podeu perdre, aquesta xerrada sobre el trastorn de l'espectre autista, el TEA, a càrrec de l'Hernán, Jaume Mora i Canyelles Escolà. Segur que serà molt, però que molt interessant.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: Piensa en mi.
1: I com ja vam explicar ahir, Artar repeteix els tallers de rap en català als centres educatius després de la bona acollida de l'any passat. 7 grups de tercer d'ESO dels 3 centres educatius d'Artà han participat en aquesta iniciativa impartida pel raper Rafael Sastre Swing, que enguany s'han repetit a Artà els tallers de rap en català adreçats a l'alumnat de tercer d'ESO dels centres educatius del municipi després de la bona acollida que va tenir aquesta iniciativa en la seva primera edició celebrada el curs passat. Els tallers s'han desenvolupat entre el 28 de setembre i el 9 d'octubre i han comptat amb la participació de 7 grups de l'Institut d'Educació Secundària Joan García i Font, el Col·legi Concertat Sant Bonaventura i el Col·legi Concertat Sant Salvador. Cada grup ha rebut 2 sessions de 2 hores impartides pel raper Rafael Sastre. L'activitat impulsada el passat any pel Servei d'Assessorament Lingüístic utilitza la música urbana com a eina per fomentar l'ús del català entre els joves, estimular la creativitat i afavorir l'expressió d'idees i emocions. A través del rap, l'alumnat treballa la composició de lletres pròpies, la rima, el ritme i la comunicació alhora que reflexiona sobre temes del seu interès i del seu entorn. La continuïtat dels tallers respon a la valoració positiva de l'experiència l'any passat, tant per part de l'alumnat com del professorat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I el Consell de Mallorca aprova la convocatòria de subvencions Bons Mallorca per fer costat al comerç i producte de proximitat. La línia d'ajudes, dotada amb 800.000 euros, està destinada a compensar els costos derivats del conflicte a l'Orient Mitjà i el termini de presentació de sol·licituds estarà obert durant 15 dies hàbils. El Consell, a través del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, ha aprovat la convocatòria de subvencions per fer costat al comerç i el producte de proximitat mitjançant la campanya Bons Mallorca per l'any 2026. La convocatòria, que s'ha aplicat aquest dimarts passat al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el BOIP, compta amb una dotació pressupostària de 800.000 euros i s'adreça a entitats, persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits establerts en les bases i siguin titulars de botigues o punts de venda presencials autoritzats a Mallorca. Així, podran sol·licitar aquestes ajudes treballadors autònoms, empreses, entitats d'economia social, com cooperatives, mutualitats, fundacions i associacions amb activitat econòmica, empreses d'inserció, centres especials d'ocupació, confraries de pescadors i societats agràries de transformació. D'aquesta manera, la campanya de descomptes en els productes de proximitat que es venen a establiments comercials físics en seu a Mallorca permetrà que s'incentivi el consum del producte de Mallorca i s'incrementin els ingressos del comerç per ajudar-los a fer front a les pujades de preu del subministrament d'energia i dels transports provocades per la guerra a l'Orient Mitjà. La convocatòria també preveu un conveni entre l'entitat col·laboradora i la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Negociació de Mallorca en la gestió de les ajudes, que serà la via de relació amb els sol·licitants i beneficiaris, i farà possible el bescanvi dels bons de descompte usats en les operacions de compra-venta. Les persones que poden adquirir els bons han de ser majors de 16 anys i estar domiciliades a qualsevol municipi de l'illa de Mallorca. Cada bo de descompte té un valor nominal de 20 euros i cada persona pot disposar d'un màxim de 5 bons, sempre que no s'hagin esgotat els bons totals disponibles, fins a un total de 100 euros, i subjecte a la disponibilitat prevista en la convocatòria. Per aplicar el bo, l'import mínim de les compres de productes inclòs en la convocatòria serà de 40 euros, si va inclòs, i els consumidors hauran d'abonar la part de l'import no coberta pel descompte. La convocatòria inclou les categories següents, i aquí ve la cosa on no tothom hi pot complir amb aquest sentit, perquè no tothom té productes amb aquest sentit. Però els qui tingui, evidentment, sí que s'hi pot adherir. Categories. Productes de Mallorca en denominació d'origen o indicació geogràfica protegida. Productes amb etiqueta de producte local produïts a Mallorca. Productes mallorquins.

0: mallorquins en certificació ecològica del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica. Productes mallorquins en certificació de producció integrada. I productes elaborats per artesans en les acreditacions previstes en la convocatòria. Les empreses, autònoms i entitats que compleixin els requisits generals d'aquesta convocatòria poden presentar les sol·licituds a la plataforma web habilitada www.bonsmallorca.com i aportar-hi la documentació que exigeixen les bases. El termini de presentació de sol·licituds s'ha obert aquest dimecres, dia 14, a partir, lògicament, de l'endemà de la publicació del BOIP, com sols habitual, i romandrà oberta durant 15 dies hàbils. Així que, si teniu algun dels productes de dins que se pot incloure en les categories que hem mencionat, i teniu un comerç i de més, i compliu els requisits que se us demanin, podeu adherir-vos com a comerç, en aquest cas, o empresa, o, bueno, o cooperativa, el que sigui en cada cas, en aquest Bons Mallorca. Després, com sols habitual, una vegada ja s'ha fet tot el procés de que el comerç o empresa o qui calgui per apuntar-se ho hagi fet i s'hagi dit si sí o si no, possiblement serà el torn dels ciutadans, diguem-ne així, dels consumidors, que podran aprofitar-se d'aquestes subvencions, d'aquests descomptes, d'aquests bons descomptes que ara ha posat en marxa el Consell de Mallorca. Sí que en altres moments, això tot això ho dic jo, en altres moments l'Ajuntament d'Artà en va dur a terme, molt d'èxit, de fet, igual que el govern de les Illes Balears, també a nivell de l'àmbit, lògicament, de totes les illes, ja que el govern és de totes les illes, i sí que s'incloïen qualsevol tipus de comerç, empresa, en aquest cas, i de més. En aquest cas concret, que és només, entre cometes, de l'illa de Mallorca, i cap problema, que també pot ser interessant en aquest sentit, sí que, entre cometes, repetesc, molt entre cometes, només s'hi poden adherir els que venguin productes que estiguin o que es puguin incloure dins aquestes diferents categories que hem mencionat abans. Per tant, això fa que, per exemple, no tots els comerços o empreses de, per exemple, d'Artà s'hi puguin adherir. Segurament n'hi ha que sí, de fet, me'n poden venir al cap d'alguns que segur que sí, si volen, evidentment. Després ja és una altra història si s'hi volen adherir o no. Però bueno, sí que veure que, i en aquest cas entenc que se fa d'aquesta manera per promoure tot el tema del producte mallorquí amb les indicacions, certificacions i productes produïts aquí a Mallorca, en aquest sentit, evidentment, totalment d'acord. Però sí que és veure que, per altra banda, deixa, valgui la redundància, de banda, altres comerços que, pel motiu que siguin, no tenen la certificació com a tal dels productes en aquest sentit, encara que siguin de Mallorca però no tinguin aquesta certificació com a tal, i per tant no podrien o no podran oferir, que diem, aquests descomptes als seus clients. Per tant, entenc que s'han de fer les coses, evidentment, sempre de manera correcta i oficial i amb un sentit, que entenc que maquines, com he explicat, però sí que és veritat que, per altra banda, també això al final redunda que hi haurà comerços o empreses que podran oferir aquests descomptes als seus clients i altres que ja els agradaria que segurament no ho podran oferir per no tenir els productes que encara que siguin de Mallorca, alguns productes que encara que siguin de Mallorca, no estiguin inclosos dins aquestes categories com a tal, amb aquestes certificacions oficials de denominació d'origen, indicació geogràfica protegida, producte local produït a Mallorca amb aquesta etiqueta oficial. Repetesc, una cosa és que se produeix aquí a Mallorca, que segurament molts dels comerços tenim productes, en aquest cas, produïts aquí a Mallorca, seguríssim, però sí que a lo millor no per la causística o per manera de proveïdors i de més no tenen aquesta certificació i per tant oficial i per tant no se podran adherir en aquesta campanya de Bons Mallorca. En tot cas, a nivell de consumidors, si en el seu moment ja intentarem estar de guai si qualcú d'Artà s'ha adherit, I com a consumidors tindreu aquesta possibilitat d'un bo de descompte per valor nominal de 20 euros amb un màxim de 5 bons sempre que no s'hagin esgotat els bons totals disponibles.
1: De Colombia para el mundo, papá.
2: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
3: Oye, Vallenato 2000 Terrify.

0: bolsillos tanta soledad. Desde que te fuiste no me queda más que una foto.
1: Simplement per portar una mica més, els descomptes se podran oferir a partir del 12 de novembre fins al 12 de desembre o fins que s'hagin esgotat aquests bons com a tal.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

I bé, anem a filar entre recta final del programa d'avui, com no pot ser d'altra manera, acabam amb la informació meteorològica, quan són les 7, tenim, segons Balears Meteo, alguns núvols, jo aquí mirant per la finestra en veig bastant més, però vaja, 21,8, sensació tèrmica de 22 graus, màxima d'avui 25,3, a les 12 i 22, la mínima 14,7, a les 5 i 38, per tant, redondejant el més proper, tindrien temperatures avui entre els 15 i els 25 graus. Aquests 10 graus de marge de temperatures en el dia d'avui. El vent, ara mateix de nord-nord-est, 1,6, en ràfegues de 8 km per hora, la màxima ràfega d'avui fins ara de 9,3, a les 12 i 35 minuts, a les 12 i mitja passades. La màxima ràfega mensual, però continua la de 37 km per hora. Humitat en el 83%, la roda del punt del 18,8 graus, baròmetre en 1024,4 hectopascals, tendència estable. Previsió de l'índex ultraviolet és de 4,1 dins l'escala de grau mig. Pel que fa demà, se preveu 4,2. Pluja d'avui 0,2, total del mes 8,6, total anual 311,8. El manac sortia del sol a les 7:57, la posta del sol és de 9:07, sortia la lluna a les 12:56, posta de lluna a les 21:46, tenint lluna creixent un 23% il·luminada. Per tant, tota aquesta la informació a través de balearsmeteo.com. Ara anem a l'Agència de Meteorologia, en aquest cas a l'apartat de predicció. Pel que queda d'avui tindrem, o previsiblement tindrem, cel cobert, com ja veiem de fet a hores d'ara, 0% de peixet de pluja, vent en calma, en zero. Pel que fa demà divendres 16, començaríem amb molt anuvolat, de matí núvols alts i tant cap vespre com darreres hores molt anul·lat. 0% de posició de pluja en tot el dia. Temperatures entre 16 i 27 graus. Vent que va variant entre calma i nord o nord-oest. En tot cas, molt poca cosa. Pel que fa a dissabte, dia de 7, en aquest cas s'ha rebaixat una mica la possibilitat de pluja. S'ha com traspassat més cap a si tenen possibilitat de pluja dissabte i diumenge i dilluns, els dies més forts. Ara sembla que seran diumenge, dilluns i dimarts, possiblement. Ja ho anirem veient també demà, que estirem també un poquet encara més a prop encara. Així tot, per la primera meitat del dissabte, marca a hores d'ara, intervals anul·lats amb pluja escassa amb un 60%, però sí que ja la segona meitat la suavitza, perdoneu per dir-ho així, per entendre'ns, intervals de nuvolositat amb un 45%, que no vol dir que no plogui, però sí que manco menys possibilitat. Temperatures tot el dia el dissabte entre els 17 i els 26 graus, és a dir, pujada d'un grau de mínima, baixada d'un grau de màxima, vent de nord-est entorn a 25, amb ràfegues màximes de 45, per tant, també atenció al vent de dissabte. Pel que fa diumenge, aquí pràcticament sí o sí pluja, primera meitat anul·lat amb pluja amb un 100%, segona meitat molt anul·lat amb pluja amb un 90%, temperatures entre 15 i 24 graus, és a dir, baixada de 2 graus de mínima i també 2 de màxima. El vent, en aquest cas, primera meitat de l'est amb 20, en ràfegues màximes de 40, segona meitat de nord-est amb 30, en ràfegues màximes de 50. Començaríem setmana aquí bé, dilluns de 9, també cel cobert nuvolat amb pluja, 95% de possibilitat de que plogui, temperatures 15-26, pujada de 2 graus de màxima, vent en calma. Passaríem a dimarts, dia 20, també igualment molt anul·lat amb pluja, 85%, un poc en manco de possibilitat de pluja, tot i així segueix encara amb certament alt el percentatge. Temperatures 15-25, és a dir, baixada d'un grau de màxima, manteniment de mínima, vent en aquest cas que giraria sud-oest, entorn a 10 km per hora. I darrer dia, com es mostra, seria hores d'ara, seria dimecres 21, el dia de les Verges, Santa Úrsula, intervals anul·lats amb pluja escassa, 65% de possibilitat de que plogui, temperatures 15-27, és a dir, pujada de 2 graus de màxima, vent de l'est entorn a 15 km per hora. Per tant, a nivell de possibilitat de pluja tenim, si mirem per damunt del 50%, tindríem el dissabte primera meitat amb un 60%, diumenge entre un 90 i un 100%, dilluns 95, dimarts 85%, i dimecres 65%.
En quant a temperatures, la mínima més baixa la trobam tant de diumenge fins a dimecres, que mantenen els 15. L'únic diferent seria divendres demà amb els 16 i dissabte amb els 17, que de fet coincideix amb el número de dia. Divendres 16, 16 graus, dissabte de 7, de 7 graus, però després, com ja he dit, de diumenge, dilluns, dimarts i dimecres, de moment predicció de 15 graus de mínima, per tant seria la mínima més baixa de tots aquests dies. Per altra caire, la màxima més alta la trobaríem tant demà divendres com dimecres, qui ve, amb els 27 graus. Primer de tot aniria baixant dels 27 per demà, els 26 per dissabte, els 24 per diumenge, pujaria els 26 novament per dilluns, que baixaria els 25 per dimarts i pujaria els 27 per dimecres. Aquest zigzag, com dèiem, en diferents ocasions. I en tema de vent, bàsicament seria dissabte i diumenge, en ràfegues màximes entre 40 i 50 km per hora aquest cap de setmana. Seria un poc el resum així ràpid de les propostes hores d'ara, d'aquesta predicció de l'Agència de Meteorologia, conegut per les inicials AEMET, en el cas del municipi d'Artà, repetes, com sempre dic, si voleu veure altres municipis, evidentment haureu de mirar vosaltres mateixos, lògicament. Després, ara m'ha deixat veure el tiempo puntés, ara se m'ha tapat de...

sobretot en la punta màxima, que seria el dilluns i mig. En tot cas, aquest diumenge, amb possibles 9 litres i mig, més o manco, i després dimarts amb els 7 litres possibles. Això segons, repeteix, que aquestes prediccions en aquesta ocasió ara de El Tiempo Puntés. Possibilitat de pluja diumenge, dilluns i dimarts, dia 18, 19 i 20 d'octubre, per entendre-nos així d'aquesta manera. Per tant, bé, demà estarem una mica més a prop, veurem una mica més si s'escau cap a on va la cosa i si podem descartar o encara no el tema de la possibilitat de pluja per dissabte, que de moment El Tiempo Puntés el posa en zero.

0: confirmarem d'altres, possiblement. Així que, totalment recomanable, organització de Sobam i Som Capaços, i res, si com dic, no teniu la vostra entrada, feis via, a les 20 hores al Teatre Artà, xerrada sobre el trastorn de l'espectre autista, Jaume Mora i Canyelles Escolar, a càrrec de Sobam i Som Capaços. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fidelitat. Tornem, si Déu vol, demà amb més coses en aquesta sintonia ràdio tan municipal, com sempre, el vostre servei com a ràdio pública del municipi d'Artà. I com sempre, salut, salut i moltíssima més salut. Adéu a tots. Ara vos deixem amb l'informatiu d'IV3, que ja ha començat, òbviament, però vaja, amb el que queda, si no, que és bastant. Adéu.
1: La legislació que impedeix fer electoralisme a través de mitjans públics, tot plegat arran d'una denúncia del Partit Popular, i el partit s'ha acabat la festa, tot això contra Sánchez, per utilitzar, diuen, la seu de la presidència del govern per fer un mitin i exposar els supòsits, els suposats èxit de l'executiu i desqualificar l'oposició.
2: Mentrestant, la precampanya electoral continua marcada per l'enfrontament entre el PSOE i el PP sobre les pensions. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha avisat que si el Partit Popular i Vox governen, la retallaran.
1: El president espanyol ha afirmat que el sistema públic de pensions és sostenible i ha promès incrementar-les conforme a l'IPC abans que s'acabi l'any, tot i que el govern estigui en funcions.
3: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Y me va a permitir, además, que, en fin, traslade mi perplejidad por vídeos que ahora están circulando en redes de personas que claramente afines o bien al Partido Popular o bien a la ultraderecha, o bien portavoces del Partido Popular o bien portavoces de la ultraderecha, que abiertamente dicen que o bien van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto es un sistema que está a punto de colapsar.
1: També des de Brussel·les, Alberto Núñez Feijóo ha contestat que les pensions són innegociables i reitera que s'actualitzaran en l'IPC si arriba a la presidència del govern després del 29 de novembre.
4: Les pensions són innegociables i ja. Se acabó. Se actualitzaran les pensions conforme a l'IPC? Sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad? Sin duda. Y si hay alguien que no tiene credibilidad en materia de actualización de las pensiones, es el señor Sánchez.
2: 7 i 13 minuts.
5: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
6: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IV3 Ràdio.

0: En crònica de successos, detingut el sospitós d'incendiar una caravana a Son Hugo, a Palma, la Policia Nacional ha arrestat un jove de 30 anys com a presumpte responsable del foc que va afectar dos vehicles més a l'aparcament d'aquesta instal·lació esportiva a Palma.
1: Tot i que en un primer moment es creia que l'autor de l'incendi podria haver estat l'exparella de la dona que vivia a la caravana on es va iniciar el foc, la Policia Nacional ha confirmat que l'arrestat no té res a veure en la denúncia per violència masclista. La investigació continua ara oberta i es fan noves diligències per aclarir els fets que han generat molta incertesa entre el resident de l'assentament.
2: Con miedo porque esto es un detonante. Ha sido un detonante para que intenten sacarnos de aquí.
3: Que nosotros aquí ya tenemos miedo de poder hablar, de decir cualquier cosa. En este mundo hay muchos racistas contra nosotros, porque lo que es Son Hugo, lo que es prácticamente todo Mallorca está contra las caravanas, que nosotros no pagamos impuestos, pero si la gente dice que nosotros no pagamos impuestos, que no pagamos ciertas cosas, y lo que trabajamos, la nómina, el IRF, estamos todo el mundo iguales.
1: Els serveis socials ja han atès els afectats i quatre ja han sol·licitat allotjament municipal.
0: Parlem d'un succés puntual registrat en un assentament de caravanes creat a la ciutat per mor de l'emergència residencial. En aquest sentit, més per Palma ha expressat la seva preocupació perquè Cort pugui fer servir com a excusa l'incendi per desallotjar les caravanes sense alternativa habitacional. Neus Truyol n'és la portaveu.
4: Si es va la Martínez i el Partit Popular volen acabar amb els assentaments de

0: caravanes han de garantir habitatges dignes i assequibles, en lloc de defensar els interessos dels fons voltor. Per desgràcia, el principal desnonador de Palma és el seu propi batle. Ja ho va fer amb l'antiga presó i no volen que ho tornin a fer amb Son Hugo.
1: I en aquest context, l'habitatge ja és el factor principal d'empobriment de la població de les Balears. Ho constata així la xarxa europea de la lluita contra la pobresa i l'exclusió social que ha presentat avui a Madrid el seu informe anual.
2: A les Illes, 190.000 persones estan en risc de pobresa o exclusió social, tot i que la taxa ha baixat fins al 15,2%, el nivell més baix registrat per l'entitat. La pobresa, però, continua afectant especialment els infants amb una taxa del 23%. L'habitatge és el problema principal, malgrat la millora dels indicadors.
1: Les persones en situació de pobresa hi destinen de mitjana el 40% dels seus ingressos. A més, les Balears són la segona comunitat on més s'ha encarilçat.
2: En només un any, el preu mitjà de lloguer ha pujat un 30%, un increment que arriba al 48% en el cas dels contractes nous, una situació que dificulta especialment l'accés a un habitatge a les famílies amb menys recursos.
1: I precisament per donar resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge de les persones més vulnerables, el govern ha anunciat 15 pisos públics als consells insulars per allotjar persones majors de 65 anys en risc d'exclusió social.
2: L'anunci arriba després que aquesta mateixa setmana Comissions Obreres denunciés que cada vegada hi ha més persones grans que es veuen obligades a compartir habitatge o abandonar les Balears perquè no poden assumir el cost del lloguer. La iniciativa preveu 35 places per a persones que poden viure de manera autònoma i que no necessiten ingressar a una residència. Sandra Fernández és la consellera de Serveis Socials.
3: Hasta ahora pues el recurso que del que podían disponer en muchas ocasiones era, por ejemplo, pues el de la plaza de una residencia, ¿no? Por una cuestión de prioridad social, pero evidentemente nos estamos encontrando con perfiles que son completamente autónomos, que no son perfil para estar en una residencia, sino que pueden vivir pues de forma autónoma, ¿no?
1: I el govern preveu començar a pagar durant les pròximes setmanes els ajuts de 10.000 euros per a la compra d'un habitatge destinats a joves de fins a 40 anys. En només dos mesos i mig s'han rebut prop de 900 sol·licituds, tot i que el pressupost disponible permetrà beneficiar 600 persones. La mesura arriba en un context de grans dificultats per accedir a un habitatge. Només el 15% dels joves de les Balears d'entre 16 i 29 anys s'han emancipat i viure tot sol de lloguer suposaria destinar-hi més del salari íntegre.
2: Pel que fa als requisits, els beneficiaris han d'acreditar almenys 5 anys de residència a les Illes i tenir uns ingressos familiars que no superin els 50.000 euros anuals. Els ajuts també cobreixen les compres fetes des de principi d'any, sempre que el preu de l'habitatge no superi els 382.000 euros. La majoria de les sol·licituds provenen de Mallorca amb 791 peticions. El director general d'Habitatge és Quico Reinés.
4: Estem molt satisfets per aquesta bona acollida que ha tingut aquesta línia d'ajudes que complementa altres mesures del pla de xoc. Aquesta alta demanda de les ajudes durant les primeres setmanes des de l'obertura del termini confirma l'interès que ja havia suscitat aquesta convocatòria que es va anunciar. I, de fet, des del primer moment ja s'havia treballat amb la perspectiva que la dotació inicial es pogués ampliar.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
6: A motiu de les festes de Santa Catalina Tomàs, declarades bé d'interès cultural immaterial, dissabte 17 d'octubre, Palma acull la desfilada tradicional del carro triomfal. La comitiva sortirà a les 6:30 de l'hora baixa des de la plaça de l'Hospital fins a l'església de Santa Magdalena. Recorregut complet i programa d'actes disponible al web del Consell de Mallorca. Organitzen Consell de Mallorca i Bisbat de Mallorca.
7: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
5: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'info. IB3 Ràdio.
1: I vos ho venim explicant. Aquest dia el govern estudia mesures per pal·liar els efectes de la inflació en diversos sectors econòmics de les Illes. Per això el vicepresident econòmic, Antoni Costa, s'ha reunit aquest dia en diferents sectors. Avui capvespre ho ha fet amb els representants del sector

0: sector del transport, la construcció de navilieres, amb l'objectiu d'analitzar l'impacte d'aquestes pujades de preu, sobretot del preu del carburant. La nostra companya ha seguit aquesta trobada. Francesca Mas es troba a la Conselleria d'Economia. Francesca, bon vespre. Quina és la darrera hora?
1: Bon vespre, i la conclusió és clara. Els preus pugen, especialment els de la construcció i els dels combustibles, per tant també el del transport, tant terrestre com marítim. I la tendència és que d'aquí a finals d'any es continuï augmentant. Aquesta és la situació que el conseller d'Economia ha posat damunt la taula davant dels representants de les patronals dels sectors de transport, construcció i navilieres. Escoltam a Climent Olives, president de Constructors de les Illes Balears.
2: Ha posat dins d'una taula que a principis de la guerra d'Iran tenien un escenari. L'escenari aquest, damunt del mes de juny, es va rebaixar un poc, els preus es van estabilitzar bastant, i en aquest moment d'ara estem exactament igual quan va començar la guerra d'Iran. Per tant, el govern està fent feina per cercar una altra ajuda de paquets, com van treure les altres vegades.
1: Davant la situació, el govern encara no ha proposat mesures concretes. Ha explicat, això sí, als representants d'aquests sectors econòmics que ja fa feina per analitzar la situació econòmica i proposar paquets d'ajudes similars als que ja es varen proposar arran de la guerra d'Ucraïna. El president de la Federació de Transports, Rafael Roig, valora positivament les intencions del govern.
3: Estan disposats a ajudar, com han fet fins ara, ajudant les empreses, i per tant seguiran, m'ho han dit, seguiran col·laborant. I durant les empreses ens podem estirar, com tots sabeu, estem com us diuen, un tema preocupant.
1: El govern, per cert, ha informat que avui ha resolt el quart pagament de les ajudes al sector de transports derivades del primer paquet d'ajudes per la guerra a l'Orient Mitjà. Un total de 617 subvencions per import de 6,2 milions d'euros.
0: Gràcies, Francesca. I en el marc d'aquesta ronda de contactes amb els sectors econòmics i socials, aquest matí el vicepresident econòmic i el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, s'han reunit també amb el sector primari. L'executiu ha plantejat la possibilitat d'estendre el paquet d'ajudes per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran davant la dramàtica situació que pateix el sector per l'encariment dels combustibles.
4: El gerent de la patronal agrària, Saja Xisco Salvà, ha explicat que els costos de producció han patit un encariment progressiu els darrers 7 mesos i temen que es converteixi en estructural. Per això ha demanat a l'executiu que faci força perquè la PAC, les ajudes financeres que otorga el sector la Unió Europea, compensi també la insularitat.
5: L'IVA Balears suposa més o manco un 30% més que a la resta de la península, i que aquesta PAC reconegui exactament les particularitats de tots els agricultors de les Balears i que tots aquells puguin entrar dins el sistema de les properes ajudes de la PAC del període 2028-2034.
4: Unió de Pagesos afirma que des que es va iniciar la guerra hi ha explotacions amb pèrdues molt greus de fins al 50% sumats a l'encariment del combustible.
0: El vicepresident de la Confraria de Pescadors, José Antonio Castelló, per la seva banda subratlla que aquest estiu fins i tot hi ha hagut barques que no han sortit a la mà algun dia perquè pels costos no els era rendible.
6: Ha pujat el petroli un 100% en el nostre cas, han pujat tots els subministres que també han augmentat de preu una barbaritat, i bé, la radiografia és dramàtica en aquest aspecte. Hi ha hagut barques que han estat aturades en plena temporada, que és quan els preus més alts estan, per poder mantenir els preus i minorar el consum una mica.
0: I en aquest context, Menorca reivindica el paper de la dona al camp en el Dia de la Dona Rural amb una trobada de dones pageses a Mahó. La jornada del Camarasa ha començat al matí i ha continuat amb un dinar de germanor.
7: Un autobús les ha anat recollint per diferents municipis. Han fet una primera aturada per conèixer una finca de cultiu de bolets i ara comparteixen taula per posar en comú idees i sensacions de la situació actual de la dona al camp de Menorca. Són de moltes edats diferents. Alguna de major recorda que quan ella va fer de pagesa era sense cobrar ni estar assegurada ni cotitzar. Amb el temps s'han guanyat drets. A més, ara es diversifica l'agricultura amb dones que també estan al capdavant de projectes de vinya, per exemple, però també moltes que fan formatge i altres productes típics de l'illa. Sentim Clara Salort, gerenta de Vinitort, i Àgueda Moll, madona retirada.
8: Antes era... estava excusada a les feines que feien els homes, però ara són les dones moltes que ja prenen iniciatives i que tiren endavant les feines del camp. En el cas nostre, per exemple, nosaltres de 7 persones en plantilla a Vinitort, són 6 són dones i un és home.
9: Jo, miri, damunt d'aquest braç passaven 40 fogasses cada dia. I bueno, i anava a munyir, per a tatubus i fer feina, sense cobrar. Ni estar assegurada.
7: Segons dades de la...

0: Aquesta de població activa de l'any passat a les Balears, el sector primari té una forta presència masculina, amb un pes dels homes ocupats del 87% del total, mentre que les dones representen el 12% restant.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: L'Audiència de les Balears va obrir la causa contra la líder de Podem a les Illes, Lucía Muñoz, i la il·lustradora Lluïsa Febrer pel cartell de la festa LGTBI de la Revetlla de Sant Sebastià a Palma. El tribunal ha acceptat el recurs de l'associació Advocades Cristianes i ha revocat l'arxivament de la causa que havia decidit un jutjat d'instrucció perquè considera que els fets podrien constituir un delicte d'escarni contra els sentiments religiosos.
3: La polèmica va començar el gener de 2025 arran del cartell promocional de la festa. La imatge mostrava el patró de Palma, Sant Sebastià, representat amb una llonganissa als genitals i també una santa qui un dimoni tocava les parts íntimes. L'organització Querellant acusa el partit polític d'utilitzar imatges religioses per fer representacions sexuals i de fer servir la burla a la fe com a propaganda ideològica. Per la seva banda, Lucía Muñoz de Podem lamenta que reobri la causa i defensa la creació artística.
4: El cartel de San Sebastián tenía una intención muy clara, que era publicitar una fiesta queer mostrando la cara más reivindicativa del patrón de Palma, de San Sebastián. Porque no es únicamente un símbolo religioso, lleva siglos siendo también un icono erótico y una figura de referencia para la comunidad LGTBIQ+.
3: Amb aquesta resolució judicial, el cas es reobri de manera oficial i amb dues implicades hauran de ser investigades per determinar si existia una intenció clara d'ofendre les creences dels cristians o si la difusió de la imatge s'empara dins el dret a la creació artística.
2: I un tribunal ha admès a tràmit un recurs del sindicat Estell que reclama que els docents percebin les pagues pendents de dos complements salarials. El contenciós administratiu número 1 de Palma fa aquest primer pas i a partir d'ara haurà de resoldre el fons de la qüestió.
3: Es tracta del complement de comunitat autònoma i de carrera professional. El secretari general de l'Estell, Miquel Gelabert, diu que queda pendent el pagament de dues pagues anual d'aquests dos complements, una quantia que pot arribar als 1.240 euros mensuals. A més, el sindicat reclama que retornin les pagues pendents dels darrers 4 anys.
5: Ja hem iniciat la via contenciosa que hem d'esperar els ritmes que duu la justícia i, per exemple, aquí la citació seria el 28. El que normalment l'estratègia de l'administració és guanyar temps. És a dir, perquè aquí parlem també de quanties que són considerables.
3: El sindicat Estell també fa la mateixa reclamació per la via judicial pels treballadors d'IB Salut i els serveis generals de la comunitat autònoma a través de dues demandes.
2: El límit de 120.000 vehicles que el Consell de Menorca preveu establir durant els mesos d'estiu és massa elevat per garantir una mobilitat sostenible a l'illa.
3: Ho adverteix la professora de Geografia de la UIB, Joana Maria Petrus, que qüestiona el sostre proposat en l'estudi encarregat per la institució insular. D'aquests 120.000 vehicles, prop de 86.000 corresponen a residents i gairebé 34.000 a visitants i empreses.
6: Hi ha moltes xifres que han d'aflorar encara, no? Per tant, aquest sostre pot variar en funció de lo que siguin els propis residents. I 120.000 me semblen moltíssims, o sigui que... Però bueno, s'ha de saber també, en funció, ja te dic, de la circulació que hi hagi durant els mesos d'estiu i s'acorda amb que s'arribi a rentar a casa un cupó, s'ha d'establir un cupó.
3: L'experta assegura que hi ha un ampli consens sobre la necessitat de regular l'entrada de vehicles a Menorca, una illa, per cert, declarada reserva de la biosfera.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. Pere Joan Pont serà el nou delegat del govern espanyol a les Illes. El senador socialista per Mallorca substituirà així Alfonso Rodríguez, que fa dos dies va anunciar que abandonava el càrrec per centrar-se en la candidatura per a les eleccions locals de Calvià al maig de l'any que ve.
2: D'aquesta manera, al seu lloc hi haurà Catalina Cladera, qui encapçalarà la llista socialista al Senat de Mallorca el 29 de novembre. Uns socialistes que ultimen un acord amb Més per concórrer junts a la Cambra Alta, les quatre illes, per concentrar així el vot progressista, i que la secretaria general del PSI-PSOE a les Illes Balears, Francina Armengol, dona gairebé per tancat.
3: Els socialistes de les Illes Balears estan plenament convençuts de que aquestes negociacions en el Senat han de fructificar de forma positiva. Jo el que li puc dir és que no quedarà per nosaltres.
1: Més complicades són les negociacions al Congrés, on una eventual coalició entrarà Més, Podem, Esquerra Unida i Sumar, romanen encallades per les discrepàncies en com s'hauria de repartir la representació en cas d'obtenir-la el 29 de novembre.
2: El principal escull és en Podem, qui deixaria que la llista unitària al Congrés l'encapçalessin els ecosobiranistes a canvi que la número 2 sigui Lucía Muñoz i que si treuen un representant sigui rotatiu, és a dir, dos anys per a Més i dos anys per a Podem, unes condicions que no agraden ara Més. Per això els ecosobiranistes de Mallorca romanen reunits en assemblea a Palma des de les 7 del capvespre per detallar com avancen les negociacions a poc més de 24 hores perquè acabi el termini per registrar les coalicions pels comicis estatals.
1: I la Junta Electoral Central ha obert un expedient al president espanyol Pedro Sánchez.
2: Ho fa per la roda de premsa feta a la Moncloa l'endemà de la convocatòria d'eleccions anticipades. S'estudia una possible vulneració de la legislació electoral i una possible sanció.
1: Detingut el sospitós d'incendiar ahir una caravana Son Hugo a Palma.
2: És un jove de 30 anys, tot i que en un primer moment es creia que podria haver estat l'exparella d'una de les dones que vivia en una de les tres caravanes afectades. La Policia Nacional ha confirmat que l'arrestat no té res a veure amb la denúncia per violència masclista.
1: I l'Audiència de les Balears ha reobert la causa contra la líder de Podem a les Illes, Lucía Muñoz, i la il·lustradora Lluïsa Febré pel cartell de la festa LGTBI de la Rabalà de Sant Sebastià a Palma.
2: El tribunal ha acceptat el recurs de l'Associació d'Advocades Cristianes i ha revocat l'arxivament de la causa que havia decidit un jutjat d'instrucció en considerar que els fets podrien constituir un delicte d'escarni contra els sentiments religiosos.
1: I el govern ha acabat la ronda de reunions amb els agents socials i econòmics per l'encariment dels preus, sobretot del combustible.
2: Avui, Hora Baixa s'ha reunit amb transportistes, constructors i naviliers per analitzar l'impacte que suposa la pujada de preus, ho explica el president dels constructors de les Illes Balears, Climent Olives.
4: A principis de la guerra d'Iran tenien un escenari. L'escenari aquest, damunt del mes de juny, es va rebaixar un poc, els preus es van estabilitzar bastant, i en aquest moment d'ara estem exactament igual a quan va començar la guerra d'Iran.
1: A Eivissa, l'única illa de les Balears que està en fase epidèmica de la grip.
2: La pujada, coincidint amb el final de la temporada, supera el llindar dels 50 casos per cada 100.000 habitants. Per això el govern recomana la vacunació. Avui s'ha iniciat als centres educatius d'Eivissa. Estefania Molina és infermera del Centre de Salut d'Esviver.
5: Hacemos que nuestro sistema inmunitario desarrolle anticuerpos, que son los que van a luchar contra esa enfermedad, de tal manera que cuando volvamos a estar expuestos a ella, ya tenemos esos anticuerpos con los que luchar.
1: Passen 3 minuts, 7 i mitja, moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports, en Gavi Fortesa. Bon vespre.
6: Bon vespre.
1: El Mallorca prepara el partit de dissabte contra l'Eibar i el tècnic Luis García ha passat avui per la sala de premsa.
6: Així és, i entre d'altres coses ha passat balanç a l'infermeria. D'una banda, l'entrenador mallorquinista espera comptar amb Pablo Torre, recuperat, manté el dubte amb el central Sumauro i sap que es baixa Arnau Puigmal. Sobre el partit, així ha parlat Luis García.
7: Y como siempre os digo, nosotros estamos muy focalizados en lo que podemos mejorar, en nosotros mismos, en nuestro rendimiento, y no miramos ni pensamos lo que pueda pensar la gente fuera de lo que nosotros nos exigimos. Entonces, tenemos el camino muy bien trazado, muy claro, muy equilibrados, a lo nuestro, a trabajar y sin mandar mensajes a nadie, simplemente a nosotros mismos de que queremos ser mejores.
6: L'Eibar és el segon classificat i el Mallorca un dels favorits a l'ascens, però el tècnic asturià no vol saber res de favorits.
7: Es que en esta categoría no hay favoritos. Estamos cansados de repetir lo mismo. Parece un tópico, pero es una auténtica realidad.

0: a Primera División otra vez y va a ser un partido bastante complicado. La gente cuando viene a Ipurua sabe lo complicado que es, ¿no? Sacar puntos aquí, y así se lo vamos a hacer el partido el sábado. Y como he dicho antes, ¿no? Espero que los tres puntos se queden aquí. Sería una alegría para todos.
1: De Leibar, Luis García, Feta, ¿qué esta valoración?
2: Pierden Oviedo, pero creo que merece mejor suerte. Creo que hizo un muy buen partido para haber sumado y fíjate, al final perdieron y es cierto que hubo otros partidos que quizá no estuvieron tan bien y ganaron. Entonces eso es el fútbol un poco, ¿no? Y después ellos, es cierto que en esa fase defensiva, en el bloque bajo, ellos defienden bien, mucha gente, muy juntos, no es fácil entrar y después en situaciones de transición es un equipo peligroso.
1: Més futbol, Fernando Ripoll, bon vespre.
3: Bon vespre. Qui també ha parlat avui és l'entrenador de la UD Eivissa, Raúl Llona, concretament de la situació del seu equip després de l'empat del passat cap de setmana.
4: Creo que hemos encontrado el camino o hemos conseguido encontrar esas situaciones favorables que nos, de alguna forma, nos van representando y queremos hacer, pero sin tirar las campanas al vuelo, porque creo que no es ni el momento ni hemos hecho nada para ello, sino que tenemos que seguir insistiendo, pero dentro de esa regularidad, ¿no? De una línea neutra.
1: Anem amb el futbol europeu. Tancava la jornada de Champions amb les victòries de Real Madrid i Betis. Avui és el torn per l'Europa League i la Conference. A l'Europa League, la Real Societat juga en aquesta hora a Bèlgica contra l'Unió Saint-Gilloas. El resultat és d'empat a 0. Per la seva part, el Celta rep la Juventus. A partir de les 9 del vespre, Claudio Giraldez és l'entrenador del Celta i parla així de la Juve.
5: Son los mejores equipos de Europa, de la historia, y uno de los colosos de la competición, por no decir el principal favorito, uno de los principales favoritos de este año de la Europa League, y es una muy buena prueba para nosotros, tenemos muchas ganas de que llegue el partido.
1: Pel que fa a la conferència, el Getafe també juga en aquesta hora a Romania contra la Universitat de Craiova. De moment, el resultat també és d'empat a 0. I d'altra banda, l'Arsenal ha fet públic el diagnòstic de la lesió de Mariona Caldentey, que serà baixa entre 8 i 10 setmanes. La mallorquina se perdrà el partit Barça-Arsenal de Champions al Camp Nou.
3: En bàsquet, el Palmer Bàsquet ha presentat avui a hora baixa el seu darrer fissatge, un fissatge de luxe, l'ex-ACB Joan Sastre, i el jugador Inque ha estat presentat a casa seva, és a dir, al Palau Municipal d'Esports d'Inca, que a més du el seu nom. Sentim Joan Sastre.
6: La veritat que ja era algo que me feia ganes, i bueno, va sortir l'oportunitat i bueno, no ho vaig dubtar, no? Tenia ganes de tornar a casa meva i bueno, la veritat que amb molta il·lusió i amb ganes de començar ja i poder ajudar a l'equip a aconseguir els seus objectius.
3: D'altra banda, destacam el derbi a primera FEB que se jugarà aquest cap de setmana entre el Bàsquet Menorca i el Futbi Mallorca. El programa d'IV3 Ràdio, Esports 3, han parlat amb dos jugadors d'ambdós equips. El jugador del Bàsquet Menorca, Iñaki Ordóñez, reconeix la importància d'aconseguir la primera victòria i més el seu pavelló.
7: Creo que este finde es un partido muy importante para nosotros porque sobre todo en casa nos tenemos que hacer fuertes. Hemos sumado, cada vez estamos sumando más efectivos. Ayer ya llegó, se incorporó al equipo Jerónimo y creo que poco a poco estamos yendo a más y creo que es lo importante, como nos decía el míster, que nuestro techo es muy alto y creo que este finde es un partido muy importante para nosotros.
3: Del conjunt menorquí en parla Sergi Huguet, jugador del Figui Mallorca.
8: Ja vam poder competir contra ells, de fet, a Menorca durant la pretemporada, que va ser un partit dur, i bé, al igual que nosaltres, sortiran a matar, sortiran a donar a tota la pista. A més, ells juguen a casa i estic segur que serà un partit molt dur, però bé, sabem que fent nosaltres la feina que estem treballant, seguint amb aquesta dinàmica durant la setmana, tindrem moltes possibilitats de competir i de dur-nos el partit.
3: A més, el partit tindrà un caire solidari amb la iniciativa La Llum de Nanaia, creada en homenatge a Naia Llebrés, jugadora de la Salle Mahó, que va morir aquest estiu passat per un osteosarcoma. L'objectiu és la recollida de fons per a la investigació del càncer infantil. I tancant plan el món de la cistella, la mallorquina Elena Puello, que va debutar ahir a la fase de grups de l'Euroliga amb una derrota del València Bàsquet davant el Fenerbahçe. Tot i la derrota, la jugadora de Palma va tenir una actuació molt destacada amb 11 punts, 3 rebots i 3 assistències.
1: En motociclisme, el Mundial Femení s'acaba aquest cap de setmana i la pilot mallorquina Paquita Ruiz ja és a Jerez per disputar el darrer Gran Premi. Paquita és setena amb 73 punts i afronta aquesta darrera prova del que és el seu tercer Mundial consecutiu amb l'objectiu de poder acabar sisena a la General. Paquita fa balanç d'aquest Mundial que reconeix que no ha estat fàcil. La sentim en declaracions a IV3 Ràdio.
9: Un any directament...

0: Difícil, van començar molt bé amb una quinta posició, lo que la següent carrera pues, a Holanda va ser que me van donar per darrere, i un campionat tan curt, tenir un 0 en el campionat és complicat, és molt difícil remuntar, crec que estic un dècim o algo així en el campionat, i he pogut anar remuntant, estic sèptima si no hi ha malament, i intentarem almenys si tot surt bé i com a molt podríem recuperar, crec que sexta, això fins que no s'acabi no ho sabrem.
1: La mallorquina no està massa satisfeta amb la moto d'aquesta temporada.
0: Bueno, al final és una moto que duim 3 anys amb ella i vulguis o no, pues, com t'he dit, no he pogut fer tets i sempre he anat de carrera en carrera. L'he empleat poc dins lo que cap en comparació amb les altres, però bueno, no és una moto que me sigui fàcil per jo, sobretot per el tema de pes, és una moto de baixa cilindrada, no és el que jo estic acostumada a dur, i llavors se nota moltíssim el pes, 15 quilos més que les altres, pues, al final és menys potència encara, i bueno, se me fa més difícil, però bueno, sí que és veritat que en guany hem millorat moltíssim.
2: En tennis, David Ferrer ha anunciat que després de les finals de Bolònia de la Copa Davis deixarà el càrrec de capità de l'equip espanyol renunciant al seu contracte.
1: I acabam amb pàdel. Gemma Triay i la seva companya Delfi Brea jugaran els quarts de final del Gran Premier Pàdel de Milà, després de guanyar avui els vuitens per 6-0 i 6-3 a la parella espanyola formada per Bea Caldera i Noah Cánovas. Ara, a quarts de final, s'enfrontaran a Velasco i Barrera. A Milà, Triay i Brea cercaran el seu vuitè títol de l'any.
3: Gràcies, Gavi. 18 minuts per arribar a les 8.
4: Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx. Días 17 y 18 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar. Con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ajuntament d'Andratx. Colabora Ports Illes Balears i Marina Port d'Andratx. A motiu de les festes de Santa Catalina Tomàs, declarades bé d'interès cultural immaterial, dissabte 17 d'octubre, Palma acull la desfilada tradicional del carro triomfal. La comitiva sortirà a les 6:30 de l'hora baixa des de la plaça de l'Hospital fins a l'església de Santa Magdalena. Recorregut complet i programa d'actes disponible al web del Consell de Mallorca. Organitzen Consell de Mallorca i Bisbat de Mallorca. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 18 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
5: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: La jove de 14 anys que dimarts va ser atropellada per una moto a Formentera ha rebut l'alta de la unitat de cures intensives de l'Hospital Camp Misses perquè evoluciona favorablement. Roman ara ingressada a la unitat de pediatria del mateix hospital, segons ha informat l'àrea de salut Pitiusa.
1: La pacient havia arribat a estar en estat crític després de ser embestida per una motocicleta el capvespre de dimarts a la zona de Camarí, a l'alçada de l'establiment Espins. Primer, la jove va ser traslladada a l'Hospital de Formentera, però posteriorment fins a l'Hospital de Camp Misses a Eivissa.
0: I Eivissa és l'única illa de les Balears que està en fase epidèmica de la grip. El repunt coincidint amb el final de la temporada supera el llindar dels 50 casos per cada 100.000 habitants. El govern recomana la vacunació, que avui s'ha iniciat als centres educatius d'Eivissa. Elena Gregori.
2: Salut Pública espera vacunar 2.600 infants entre 3 i 5 anys als centres educatius de les Pitiuses. L'any passat es va protegir el 40% de la població infantil contra la grip i esperen augmentar el percentatge. Estefania Molina és infermera del Centre de Salut d'Esvive.
3: Mucho más fácil que la inyectada, evitamos riesgos de infección y trauma para el niño. Se introduce un antígeno que podría ser como un pedacito del bichito. Hacemos que nuestro sistema inmunitario desarrolle anticuerpos que son los que van a luchar contra esa enfermedad, de tal manera que cuando volvamos a estar expuestos a ella ya tenemos esos anticuerpos con los que luchar.
2: L'informe epidemiològic publicat avui mostra un repunt de grip a Eivissa entrant en fase d'epidèmia. S'han detectat 50 casos per cada 100.000 habitants. Manuela García és consellera de Salut.
4: Estamos en una tasa de nivel umbral que son 36 casos por 100.000 habitantes y ahora mismo en Eivissa tenemos 50 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, hemos superado el umbral de fase epidémica de la gripe A. No hay un aumento ni una mayor presión en las zonas de urgencia, no hay un aumento a nivel que se haya notado, ¿no?, en otro elemento.
2: El govern insisteix en la vacunació. De fet, s'han augmentat les dosis de vacunes del 50 al 75% respecte a l'any passat.
0: I més de 6.500 persones de l'àrea de salut Pitiusa han estat ateses a la unitat de cures pal·liatives durant els primers 25 anys de funcionament del servei extrahospitalari.
1: L'any passat van estrenar una consulta i van incorporar-hi una tercera facultativa, tot i que el 80% dels pacients atesos patien càncer des del 2010. La unitat també ha tractat persones amb altres patologies terminals.
0: I la Universitat de les Illes Balears ha posat en marxa un projecte pioner per millorar la detecció del dolor en persones amb paràlisi cerebral que tenen dificultat per comunicar-se. La iniciativa, desenvolupada en col·laboració amb Aspace Balears, utilitzarà la intel·ligència artificial per identificar expressions facials que poden indicar el dolor.
1: Les famílies tindran un paper clau en el desenvolupament d'aquesta tecnologia, enregistraran vídeos de situacions quotidianes i ajudaran a reconèixer possibles episodis de dolor. Les seves observacions es compararan amb les dels professionals sanitaris per millorar la precisió del sistema. Álvaro Sabater és investigador i professor de la UIB.
5: Personas con parálisis cerebral que no tienen ningún tipo de capacidad comunicativa. Entonces, bueno, a través del entrenamiento de redes neuronales se ha conseguido esto, identificar el dolor a través de la expresión facial. Ahora mismo está volcado en una aplicación móvil que está en fase beta de investigación, pero bueno, ya tenemos estos resultados iniciales. Ejemplos como estos, ¿no? Son la utilidad de machine learning y de la inteligencia artificial aplicada a salud.
1: L'objectiu és que en un futur tant les famílies com els metges puguin utilitzar aquesta eina per saber quan una persona pateix dolor, encara que no ho pugui expressar verbalment, i facilitar així una atenció més ràpida i adequada. El projecte, explica Sabater, preveu la participació de més d'un centenar de famílies.
5: Un vídeo corto que a través de la misma aplicación se graba y esto pues lo manda a un servidor que hay en la universidad y va a procesar esa imagen. Entonces, esto puede ser útil tanto para familiares o personas de atención directa a personas con parálisis cerebral, pero también en un hospital mismamente, que a lo mejor el médico evidentemente va a conocer todavía menos a esa persona, incluso en el ámbito de la investigación, es decir, pues grupos de investigación que estén investigando el dolor, en este caso en parálisis cerebral, pues la podrían utilizar.
0: I Menorca dobla el nombre de psicòlegs en l'atenció primària i passa de 3 a 6 professionals, un reforç que permetrà reduir el temps d'espera, detectar abans els problemes de salut mental i acostar l'atenció psicològica als pacients. Altres psicòlegs nous començaran a passar consulta dilluns. Gemma Carrasco.
6: Tres nous psicòlegs s'incorporen a l'atenció primària de Menorca. Aquests dies es formen per conèixer el funcionament i les eines informàtiques dels centres de salut i dilluns ja tindran els primers pacients. Sentim Mario Marcelo.
7: La primera vez en la atención pública y más en la atención primaria. Estoy muy contento con esta nueva incorporación porque, bueno, atención primaria me parece un área de salud que es fundamental para la salud sociocomunitària en general.
6: Amb ells, Menorca passa de 3 a 6 psicòlegs i completa el desplegament d'un servei que es va posar en marxa fa un any i que ja ha atès més de 1.000 pacients i ha fet més de 3.000 visites. Doblar la plantilla permetrà atendre de manera més ràpida les persones que pateixen malestar emocional. Margarita Rodríguez Loeches és la directora d'Atenció Primària.
8: Tendran más accesibilidad, más disponibilidad para tratar todos los malestares emocionales que tengan que ser visitados.
6: Amb el reforç, tots els centres de salut de Menorca tindran un psicòleg de referència. Això sí, no es tracta d'una consulta de lliure accés, són els metges de família els qui han de derivar els pacients. Els casos més complexos, però, es continuaran derivant a la unitat de salut mental de l'Hospital Mateu Orfila.
9: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: La campanya de prevenció d'incendis forestal d'aquest estiu ha acabat amb 72 sinistres i un total de 32 hectàrees afectades, malgrat les altes temperatures i la sequera. Tot i que s'ha registrat un lleuger augment respecte de l'any passat, el govern en fa un balanç molt positiu.
1: La ràpida intervenció dels equips d'emergència i la coordinació entre els mitjans terrestres i aeris està clau per limitar els danys d'uns incendis que més del 90% dels casos estan causats per l'home. El conseller de Medi Natural, Joan Simonet, ha demanat a la població mantenir la prudència i la prevenció perquè el risc d'incendis continua tot l'any.
10: L'any passat sí que va ser una cosa que crec que va ser el mínim any que vàrem tenir incendis de 20 anys. Enguany és un poc més, però segueix estant en molt bones condicions. I més, sabem el que està passant a la península amb aquests incendis ja de quinta generació.
0: I el poliesportiu municipal de Saigua Dolça, a Palma, ha obert avui les portes amb la posada en funcionament de les piscines i les primeres activitats esportives. En aquesta primera fase, les instal·lacions estaran obertes de dilluns a divendres de les 4 i mitja de l'hora baixa a les 9 i mitja, tant pels abonats com pels usuaris que comprin una entrada puntual.
1: El centre també acull activitats gratuïtes per fomentar l'exercici físic i l'envelliment saludable. L'obertura es completarà en 3 fases. Més endavant, s'ampliaran els horaris, començaran els cursos de natació i les activitats dirigides i, finalment, s'obriran les dues sales del gimnàs.
0: I les 300 àmfores romanes localitzades al derelicte de Ses Fontanell, adjut davant la platja de Palma, s'exposaran durant el pròxim mig any al Museu Nacional d'Arqueologia Subaquàtica de Cartagena, a Múrcia.
1: Aquest és un dels museus estatals de referència, precisament en patrimoni subaquàtic. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, l'ha visitat i ha destacat la rellevància, ha dit, que té una peça trobada a Mallorca i la seva exposició arreu d'Espanya.
11: Avui ha arribat el dia en què posam a exposició pública el delicte de les Fontanelles perquè puguin apreciar el gran valor arquitectònic que se va trobar en aquesta troballa única en el mar Mediterrani i que a partir d'avui donam a conèixer a àmbit nacional a un indret, insistesc, referent de l'arqueologia subaquàtica.
0: I més qüestions. El rei Felip VI ha presidit avui la reunió del patronat del Reial Monestir del Poblet a Tarragona, del qual les Balears són membres, i ha demanat cooperació a les comunitats implicades, és a dir, a les Illes, Catalunya, la Comunitat Valenciana i Aragó.
1: Ha estat la primera reunió del patronat del monestir en 15 anys i, a més dels presidents autonòmics de les 4 comunitats, a les que en el seu dia formaven la corona d'Aragó, hi ha assistit també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Felip VI ha assenyalat que els 4 territoris comparteixen reptes comuns en diferents àmbits i s'hi obri un enorme espai per al diàleg i la posada en comú d'idees. Ha reivindicat que tant les Balears, Catalunya, com la Comunitat Valenciana i Aragó són inseparables de la realitat d'Espanya.
12: Así que con el patrimonio como pretexto, con la cultura como punto de partida, os animo a que como patronato deis continuidad a todo ese entramado de relaciones e intereses comunes que fue en su día el núcleo de este monasterio.
1: La presidenta, però, ens ha defensat que els quatre territoris comparteixen una història i un patrimoni cultural que cal preservar i transmetre a les futures generacions.
13: Esta reunión debe marcar un punto de inflexión, un paso adelante, para reforzar el apoyo institucional a la comunidad monacal y dotar de mayor estabilidad y continuidad a los esfuerzos necesarios para conservar este incalculable legado.
1: S'ha acordat ara recuperar les reunions anuals d'aquest patronat.
0: Uns 300 estudiants s'han concentrat avui per protestar en contra de les càrregues policials ahir en la primera jornada de vaga a la Universitat Complutense de Madrid en defensa de l'educació pública. Demanen la dimissió del rector i del delegat del govern a Madrid.
1: Les càrregues han deixat 5 detinguts i múltiples ferits. La universitat ha condemnat els fets i ha informat que no va demanar en cap moment la presència policial al campus. De fet, la delegació del govern de Madrid ha comunicat que la mateixa Policia Nacional va actuar després de rebre telefonades que alertaven que s'havien tallat carrers i que hi havia persones encaputxades.
0: L'Audiència Nacional decidirà si obri o no una investigació contra el cantant Julio Iglesias després de la querella per assetjament i agressió sexual presentada per dues ex-treballadores.
1: La Fiscalia ha canviat el criteri que va fer que el gener d'enguany s'arxivés la denúncia de les dues dones per falta de jurisdicció perquè els fets es varen produir presumptament l'any 2021 a República Dominicana i les Bahamas. Des del primer moment, Julio Iglesias ha negat els fets.
0: I un pescador ha trobat avui el cos sense vida del nen que va desaparèixer a Granollers, a Barcelona, fa 10 dies, durant el temporal de pluges a Catalunya.
1: El cos ha estat localitzat a la mà entre les localitats barcelonines de Castelldefels i Sitges. El nen de 12 anys i amb autisme va desaparèixer diumenge 4 d'octubre durant l'episodi de pluges torrencial després de sortir de casa espantat per la tempesta.
0: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que l'execució militar per afusellament finalment no es retransmetrà en directe.
1: En un missatge a la xarxa social Truth Social, Trump explica que la retransmissió servirà d'exemple, en paraules del president, perquè tothom vegi com els Estats Units tracten els terroristes. Ara bé, assenyala que hi ha gent amb bones intencions que preferiria no veure el militar morir. Per tant, ha decidit que l'acte no es retransmetrà, però que familiars propers de les víctimes i podran assistir si volen. L'execució de Naid al-Malik Hassan, que va matar 13 persones en un tiroteig a la base militar de Fort Hood, a Texas, el 2009, serà el 3 de desembre.
0: I el papa Lleó XIV evoluciona de manera favorable i ja ha començat a caminar, a fer fisioteràpia respiratòria. Fins i tot ja ha reprès part de la seva activitat laboral des de l'Hospital Gemelli de Roma, on va ser operat dimarts d'un càncer de pulmó. 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
9: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.

0: La mostra de cinema de muntanya de Palma continua creixent i enguany arriba a les 17 edicions. A punt de complir, la majoria d'edat es projectaran 24 pel·lícules d'11 països diferents, de les quals 14 integren la secció competitiva. Es farà una mirada especial cap a la Serra de Tramuntana amb pel·lícules rodades en aquest paratge declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO ara fa 15 anys. Sandra Martínez.
1: Una circumstància física que no li ha impedit fer realitat aquesta il·lusió i moltes d'altres.
2: Aquesta curolla ha tingut molt de rebombori perquè ha necessitat molt d'esponsors. Hi ha hagut un documental darrere, o hi ha un documental, però si no, ningú se n'entera. Jo havia d'anar allà amb un grup d'amics i ja està. I ho pulles i tornes. Però sí, sempre hi ha projecte, sempre. Això és l'últim que se perd. És que la vida és un projecte, no? Dia a dia. Cada dia és una microaventura, diuen, no?
1: Descartada la idea inicial de fer el perímetre, engrescat amb la possibilitat d'arribar a la cima, el repte, que duraria 3 anys, es va posar en marxa amb un seguiment mèdic especial de l'equip que du, per exemple, Kilian Jornet, i amb una imprescindible estada prèvia a un centre de medicina d'alta muntanya, a les Dolomites.
2: No hi havia cap publicació científica, no se sabia res de com evolucionaria jo amb alçada, una persona en parapleia. Ostres, potser se m'inflaven les cames i no m'explotaven perquè... O tenia problemes per orinar, o no sé. I me varen enviar allà, amb en Enric Subirats i la Mireia, a fer proves d'alta muntanya allà. Varen simular 5.000 i pic metres i tal, i tot va sortir molt bé.
1: Manresa és el protagonista, tot i que no vol ser-ho. De fet, insisteix que la seva història és una història d'equip.
2: Pujar Kilimanjaro ha estat espectacular, el que vulguis. Però el més espectacular de tot ha estat la part humana de l'equip que s'ha creat. Estic envoltat de metges, infermeres, un altre metge, preparador físic, càmeres... Vull remarcar més perquè sempre en el món de la muntanya i això m'ho quedat molt en la part física, que està molt bé. Però per jo, la muntanya és algo més, saps? Hi ha persones.
1: Hatua, que vol dir pas a pas en suahili, clourà la mostra dia 27 d'octubre al principal de Palma. Amb les entrades pràcticament esgotades, posarà el punt i final a una edició amb 24 pel·lícules d'11 països diferents i el rostre d'un astronauta que mira cap al cel com a imatge representativa d'un món cada vegada més allunyat de la Terra.
0: Sentien les paraules de Mig Manresa, paraplègic des de la joventut, protagonista de Hatua.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous, dia 15 d'octubre, en què segur que Pere Joan Pont serà el nou delegat del govern espanyol a les Illes. El senador socialista per Mallorca substituirà així Alfonso Rodríguez, que fa dos dies va anunciar que abandonava el càrrec per centrar-se en la candidatura per a les eleccions locals de Calvià al maig de l'any que ve. Clàudia Mallià, bon vespre.
1: Bon vespre. D'aquesta manera, al seu lloc hi haurà Catalina Cladera, qui encapçalarà la llista socialista al Senat a Mallorca el 29N. Uns socialistes que ultimen un acord amb Més per concórrer junts al Senat a les quatre illes per concentrar el vot progressista i que la secretaria general del PSC-PSOE a les Balears...
2: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

¿qué está pasando? Tranquilo, ya pasará. Pasó de baile, ya, ya no.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Good night.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

de matinada han trucat. Sona el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Salud.
1: A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radyo'da. Sen.
1: Yalnız kaldım.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: visca la República Catalana!
1: T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.